0: i actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir-te.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
3: Per tu.
2: I per tots.
3: Escolta'ns.
2: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen.
9: Bonpreu i Esclat.
10: Empúria Brava, quan passis per davant...
11: Mira, para,
10: para. Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
12: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
10: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't-hi a l'hora que vulguis.
13: Vila Sacra sense punxero. F-A-M-A.
14: Els caps de setmana se passen coses, coses, coses bones.
15: Yellow Sea.

0: immobiliari. El millor moment no és blanc, és gelo. Per temps limitat. Més informació a mimma.net.
1: Avinguda de Roses, 73. Polígon Vilatenim, Figueres.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que tot seguit ens recita la Carla és tou i bonic com una nina de drap i, com ella ben diu, té unes rimes precioses. El sentim?
2: Hola, jo sóc la Carla Pallarés Gómez. El meu poema es titula El bany i l'autora és la Joana Raspall. Aquest poema és del llibre d'agullet de poemes. L'he escollit perquè quan era més petita ficava les meves nines a la banyera i també perquè rima molt. El bany, la nina de drap que més m'estimava, s'ha descolorit perquè l'he banyada. Quan la mare em renta, jo també tinc por que em descoloreixin l'aigua i el sabó. Cada dia ho miro, però veig que no.
1: Moltíssimes gràcies, Carla. És un poema molt i molt bonic i l'has recitat amb molta i molta tendresa. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
6: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

0: un somriure, una il·lusió.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia, viejecito. És divertit.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Que bo. Mereix una cançó.
7: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: Torna a connectar amb la vida.
3: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
4: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura. Tenim una cita con la cultura.
6: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
7: Sempre al costat de la cultura.
8: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: generals. Per exemple, superfesta, superpoder, superbé, superfi, superbo. Fixeu-vos que els monosíl·labs fi i bo no s'accentuen. Quan s'ajunten al prefix super, la paraula passa a tenir tres síl·labes. I sí que s'accentua seguint les regles d'accentuació i la màgia de l'ortografia. També es pot fer servir l'adjectiu super amb accent que normalment va darrere del nom. Es pot dir va ser una superfesta o bé va ser una festa super. El pis té unes supervistes o el pis té unes vistes supers. Estem dient el mateix però tenen funcions sintàctiques diferents. I, evidentment, també funciona com a adverbi, quan depèn d'un verb. Amb les teves explicacions ens ho passem super. Espero que sí. I ara me'n vaig al súper a comprar. Ep, tranquil·litat, que això és un fenomen diferent. És l'escurçament del nom supermercat.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Súper!
2: Made in Europe.

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Avui ens volem fixar en un sector molt concret, el dels instal·ladors. Pateixen una greu mancança de treballadors qualificats que repercuteix no només en els habitatges, sinó en tota una indústria que cada vegada ha de ser més verda per poder assolir la neutralitat climàtica al 2050. Segons dades que ens avancen des de la FEGICAT, la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, hi hauria vacants per contractar 21.000 treballadors en els propers dies. Elena Pérez.
3: Una de les raons d'aquesta davallada de personal és el poc valor que se li dona a aquest ofici. Des de la FEGICAT, parlant de professió maltractada que cal potenciar perquè torni a viure una segona joventut. Cal comunicar millor i trencar barreres, començant per una qüestió educativa. Raül Rodríguez, director general de la FEGICAT.
4: Els alumnes de formació professional no arriben a la microempresa, amb la qual cosa ja no només partim d'un dèficit d'aquests 20

0: 21.000 treballadors que tu comentaves, sinó que a més el sistema educatiu no és capaç de ni tan sols arribar una quarta part de les necessitats que tenim anuals, no?
1: La intel·ligència artificial, afegeix Rodríguez, no serà competència dels treballadors, sinó una eina per facilitar feines. Des de la Federació emplacen el govern a prendre partit per impulsar un sector en hores baixes, però amb gran desplegament d'actuació.
0: Assimilem la figura d'un instal·lador al que tenim més a prop, que és el casa nostra, no? Però al final l'empresa instal·ladora treballa amb la indústria, treballa en processos productius, treballa amb el camp de l'hostaleria, al final l'energia està tot arreu.
1: Un sector molt masculinitzat, prop del 8% dels operaris són dones. Una situació que des de la FEGICAT també volen revertir.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

Vols portar una vida més lleugera? Entra a la web de Fontvella vidamasligera.com i descobriràs consells que t'ajudaran a sentir-te més lleugera. vidamasligera.com.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

0: Ei,
1: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
4: Tocada del solstici d'estiu, els oficis del llibre arriba als seus últims compassos. La canícula ha fet acte de presència i apareix aquella nyonya que ens convida a buscar una bona terrasseta arran de mar, o una bona ombra on poder-se relaxar i estrenar aquell llibre que fa dies que ens espera pacient a la lleixa. Avui, des dels oficis, la conversa tranquil·la la farem amb l'autor de Proses Reposades, un recull de cròniques i articles sobre el territori que ens envolta i que configura, de fet, la nostra manera de ser en aquest món. Ell no és pas un autor desconegut pels fidels d'aquest programa. És en Miquel Martín i Serra, fill de Begur, un petit poble del litoral baix empordanès, sempre present a les seves narracions. I és que en Miquel és ben fidel a la cita d'un altre Miquel, en Pairolí, que a moda de llinda d'obertura del recull diu: «Sé d'on vinc i procuro ser-hi conseqüent». Miquel, sigues benvingut novament a la ràdio. Què tal?
5: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
4: I tu, Miquel, de fet, d'on vens?
5: Jo sóc de Begur, com molt bé has dit, però sóc conseqüent al que deia en Pairolí, no? Sé d'on vinc i procuro seguir aquesta línia. En molts sentits, primer en la línia del territori, no? Sóc baix empordanès, sóc nascut arran d'aigua, i sóc fill de pagesos i de pescadors, com la majoria d'empordanesos, abans que el turisme s'ho cruspís tot. I sé també d'on vinc literàriament, és a dir, jo sóc un seguidor de la Víctor Català, o d'en Josep Pla, o d'en Gaziel, o d'en Ruïra. Ja veieu gent molt vinculada també en aquest territori. Per tant, tot això conforma el meu context i conforma una mica el meu camí.
4: Diu un d'aquests citats, en Gaziel, fill de Sant Feliu de Guíxols, que l'home, si no és una expressió personal del territori concret que va produir-lo, com una flor ho és d'un test, ve a ser quelcom d'insípid, sense suc ni bruc, com vulgarment diem. Per tant, o ens arrelem al territori que ens ha vist créixer o malament rai.
5: Sí, perdem els punts de referència, la qual cosa no vol dir que ens pensem que allà d'on som és el millor del món i que a casa nostra és millor que qualsevol altra cosa. També hem de ser crítics amb allò que ens envolta i amb els nostres orígens, però si no sabem d'on venim és molt difícil que ens puguem vertebrar com a persones, que ens puguem vertebrar en aquest cas també com a escriptors, no? I que sapiguem una mica quins són els nostres punts de referència. És bàsic això.
4: Els teus últims llibres van ser molt llegits, guanyaràs una Mar Llisa, anteriorment La Drecera, jo recordo encara més abans El Riu Vermell,
5: El Riu Encès.
4: El Riu Encès, i a banda d'altres publicacions. De totes elles, jo em sembla que una cosa, un tret comú, és el tractament del llenguatge, un llenguatge en el qual mireu, o subjectivament si voleu, jo m'hi sento plenament identificat, perquè comparteixo bona part de la terra o el territori on he crescut, i sento que no sé si hi ha ningú que tracti el parlar empordanès o el parlar tan arrelat a la terra com fa ara mateix en Miquel Martín. Com hi arribes? Això és un capficament especial? Fins a quin punt és espontani? O, a veure, totes les habilitats necessiten treballar-se?
5: És una obsessió com a escriptor, perquè em sembla que com a escriptor et deus a la llengua. La literatura és la paraula, i la paraula s'ha de tractar amb molta cura. Jo tinc la immensa sort que m'he criat en una família molt humil, molt senzilla, com us deia, no? de pescadors, de gent del camp, de gent de pagès, però en canvi jo recordo el català dels meus avis i besavis i era un goig, era un català riquíssim, molt més ric del que tenim ara i del que té gent amb molts més estudis i que ha tingut accés a la cultura. I en canvi aquest català s'ha anat perdent amb el temps, i jo tinc la sort també que a casa s'ha conservat molt gràcies també a la meva mare, i jo l'he mamat des de petit i he intentat reproduir-lo en la meva literatura, primer perquè em surt de manera espontània, perquè és el que, com us deia, l'entorn on m'he criat, i després perquè no es perdi, perquè no baixem el nivell del català, perquè no baixem la guàrdia, perquè estem maltractant la llengua d'una manera que fa basarda. I al final ens quedarem, vaja, amb els ossos. Ens quedarà una llengua molt anèmica.
4: El Prosa Reposades, motiu pel qual hem convidat a Miquel Martín als Oficis del Llibre, és un recull d'articles, de petites proses o contes, si voleu. No, més que contes...
5: Alguns gairebé serien com contes, sí, que, cròniques, apunts, perquè notes...
4: Perquè hi ha molta més autobiografia, sí, que no en les últimes novel·les. Res és superficial i, en tot cas, aquí hi ha una experiència de vida real amb petites fotografies literàries.
5: Sí, això sí que podem dir que aquí no és ficció, no és com les novel·les anteriors, no? Que pot haver-hi una part basada en les experiències pròpies, però al final estem parlant de ficció, de novel·la. Aquí totes les referències, totes les proses estan inspirades en episodis viscuts, eh? Per tant, és un llibre, en aquest sentit, molt personal, gairebé diria que és un llibre molt íntim, perquè parlo d'això, parlo de la meva família, parlo dels meus records, parlo del meu paisatge, parlo de les meves dèries i de les meves obsessions, del meu amor a la cuina, per exemple, no? Que m'agrada molt menjar bé, dels meus referents literaris, etc, etc.
4: Tornem a la llengua, que era el primer capítol que obríem. Bé, de fet, hi ha 6 blocs en aquest recull de cròniques, un dedicat a espais geogràfics, passejades, se'n diu, un altre a rutines vitals, podríem dir, la gastronomia és el bloc de les menges, la llengua el bloc de les parles, vocacions, sensacions, moments i experiències, i el lectures. Dèiem, no deia que volia parlar de la part de la, perquè hi ha un parell de cites que ens serviran a tots per veure com és en Miquel Martín. Diu que només troben complicat escriure aquells que s'hi dediquen de debò. Vol dir que globalment l'hem tergiversat tant? O tothom pot escriure? Tothom pot escriure un llibre, un article, una crònica?
5: És una ironia, però és que jo al final un dia vaig fer una broma en un lloc que vaig dir: estem arribant en aquell punt que hi ha més gent que escriu que no pas que llegeix. Tothom es veu...
4: Això ho hem comentat vegades i sovint en aquest programa, i també tenim una certa obsessió. Allò, no en tenim cap culpa de la passió de la gent per escriure. Ara, que això arribin als lectors, potser ja ens passem.
5: Aquí està el problema, no? Em sembla fantàstic que la gent escrigui. De fet, escriure en sabem tots, només cal haver anat una mica a estudi, eh? És com cantar. Cantar en sabem tots i cuinar en sabem tots, però no tots som cantants professionals, ni tots som xefs, de grans restaurants. Doncs la literatura passa una mica el mateix. No podem confondre la persona que té una certa habilitat o el que li agrada escriure i que es pensi que ja és escriptor. Ser escriptor és un camí molt llarg. Ser escriptor demana un rigor i un domini de la llengua molt gran. Ser escriptor vol dir haver assolit i haver paït tot el que és la tradició literària, els teus, no? Els que t'han obert camí abans, els grans escriptors. Tot això és un procés llarguíssim. S'ha de tractar amb menys frivolitat. No pot ser que qualsevol escrigui un llibre i ja diem que és escriptor.
4: Des d'aquest programa intentem retratar una mica el panorama que hi ha al nostre entorn, sobretot tinguent presents editorials de territori com aquest Periscopi, que és qui ha editat les últimes obres d'en Miquel Martín, i malgrat les bones obres que es fan a nivell de qualitat d'edició, a nivell de qualitat de la literatura que existeix, la llengua no està bé. La llengua no està bé. Estem en un moment en què el català el tenim, si no, a la UCI, pràcticament.
5: Estem en un moment delicat perquè, en primer lloc, perquè la llengua jo crec que ha anat perdent terreny a nivell social i cultural. En segon lloc, perquè la maltractem amb molta... això, molta descurança. I després perquè jo tinc la sensació que no se li dona importància. És igual, que tant li fa que t'expressis bé com malament, tant li fot, dient-ho així, clar. Llavors la gent que té la llengua com a eina de treball, la gent que es dedica professionalment a la llengua, un escriptor, un periodista, algú que té la llengua com a eina, l'ha de tractar al màxim de bé, perquè és que al final som referents, som exemples per parlants, no? Llavors hem de ser una mica els que mantinguem la llengua al nivell més alt possible.
4: Però no fem gaire manifestacions per salvar la llengua, com sí que en fem, per exemple, per salvar el territori. Això no vol dir que les manifestacions contra macroparcs o contra macrourbanitzacions acabin amb èxit, perquè veiem, veient com tenim la costa, tampoc és que hagin
5: sortit gaire, no?
4: Una altra cita que trobo brillant, diu, és encomiable que vulguem salvar espècies animals amenaçades d'extinció, que vulguem evitar l'enderroc d'edificis històrics per l'especulació urbanística, o o que lluitem per preservar el nostre paisatge. Però i les paraules? I les parles? Qui les salva de l'oblit i la destrucció? Abans no sigui massa tard, tots n'hauríem de prendre consciència i fer-nos ecologistes dels mots. Ets un ecologista dels mots, Miquel?
5: Ho intento. No m'agradaria haver de ser un ecologista dels mots, no? Com haver de salvar una cosa que s'està perdent. M'agradaria que les paraules, que la llengua es mantingués viva per si sola i que fos forta per ella mateixa, no? I que tots els parlants fessin aquest esforç de tractar-la amb cura. Però com que això no és així, hem de fer aquesta lluita constant per mantenir la llengua en un bon estat. Hi ha molta gent, sobretot gent gran, no? Ho veig, que agafen els meus llibres i diuen: ostres, aquesta paraula feia anys que no la sentia. O em pensava que no es podia dir, perquè també hem tendit cap a un estàndard que ha anat bandejant, no? Ha anat expulsant certes expressions, doncs, més dialectals. Ostres, no hi ha cap mal, tenim una llengua molt petita però molt rica. Si tenim 10 paraules per dir una mateixa cosa, doncs està molt bé que els fem servir. Hi ha gent que es pensa que si diu tomàquet parla més bé que si diu tomata. Estem encara aquí, eh?
4: Sí.
5: Doncs no, tan bona és una paraula com l'altra. Aquí, almenys d'on jo vinc, sempre n'hem dit tomata. Per tant, si no ho diem en els llocs on, en els quals es fan servir aquestes expressions, s'acabaran perdent, eh? És un exemple una mica banal, si voleu, però n'hi ha moltíssims d'aquesta mena.
4: Un deixa reivindicatiu i és en aquest bloc de les parles, però un festival gastronòmic és el capítol de les menges amb retrats de plats autòctons, no indígenes no seria la paraula, però plats propis de fa unes dècades que molts han caigut en desús, o festivalassos com el dia de fer brunyols. Què passava a casa d'en Miquel el dia que es feien brunyols per allà a tocar de la Setmana Santa?
5: Els que n'hàgiu fet o continueu fent els brunyols pels vols de Setmana Santa ho sabreu, això era una festa, era un ritual, era trobar-se tots a la cuina i començar a preparar-ho tot i fer la massa, esperar que llevessin, llavés coure'ls, a tastar-los, te'ls intercanviaves amb els veïns, no? N'hi havia alguns que se'ls menjaven calents, acabats de sortir, encara roents, i després agafaven un mal de panxa, però era molt bonic perquè era trobar-se diferents generacions, era tota la família, a vegades s'hi afegien veïns, o a vegades s'hi afegien també amics, i era aquesta festa popular, no? aquest mantenir viva una tradició al llarg del temps, i això ho hem anat perdent, no? Ara ens és molt més fàcil no fer els brunyols, anar-los a comprar amb una fleca, no? I viure aquesta vida molt més ràpida, no? I molt més consumista.
4: Per cert, Miquel, en feu encara de brunyols?
5: Nosaltres sí.
4: I on te la trobeu, la matafaluga?
5: La matafaluga se n'encarrega la meva mare o la meva sogra. Això és cosa d'altres generacions que ho tenen més clar.
4: Allò que dèiem dels mots, tots els que ens escolteu sabeu què és la matafaluga?
5: És preciosa aquesta paraula.
4: En trobeu? On la trobeu?
5: La matafaluga és una paraula preciosa, d'aquelles que et queden gravades de petit. Jo me'n recordo quan els fèiem amb la meva àvia, que això me'n recordo, no? De posar-hi la matafaluga i que et quedi aquesta paraula en el record.
4: Que d'aquelles que... d'aquell gust que t'entra per l'orella.
5: Ah, exactament.
4: Pràcticament,
5: Sí, sí.
4: És un home, en Miquel, també molt de mar, i això es tradueix en plats exquisits amb el peix que sortia del mar de davant de casa, per exemple es niu.
5: Sí, es niu és una altra tradició, un altre plat ancestral, m'imagino que s'ha perdut força, tot i que ara, per exemple, alguns restaurants de la zona l'han recuperat, però es niu com a plat que es feia a casa, jo crec que pràcticament ja no hi ha ningú que el faci, o molt poca gent, Nosaltres hem procurat també mantenir-lo. La meva àvia era, vaja, el niu de la meva àvia, ho dic aquí, era a Begur, era gairebé mític, i encara em trobo gent gran, això és cert, que em diu: la teva àvia com cuina? Anaves niu, ho diuen així, els pregurencs, perquè tenia molta traça, de fet ella era cuinera professional i en sabia molt, i hem procurat mantenir aquest plat, que és un plat que mostra molt el territori també, no? El niu, pels que no l'hàgiu tastat mai, és un plat que, en el qual s'hi aboca una mica tot de l'hort, de la cacera, és un plat d'hivern, amb un sofregit, amb una picada molt, molt potent, que porta mandonguilles, que porta sèpia, que porta bolets també, si se n'hi volen posar, bacallà, tripa de bacallà, pixopalo, vaja, és un festival, com deies tu.
4: Les proses reposades de Miquel Martín hi trobareu aquest festival gastronòmic, però hi trobareu aquella reivindicació de la llengua que parlàvem, com hi trobareu també moments d'una tendresa per mi exquisida, com el capítol dedicat als gossos, a l'amor vertader, es diu?
5: Sí, l'amor pur.
4: L'amor pur. Home, que és un recull cronològic dels gossos que hi ha hagut a casa d'en Miquel, que dius, uf, de pell de gallina.
5: És bonic, sí. Jo em vaig emocionar també escrivint-te'l, perquè els que tingueu gossos ho entendreu molt bé. Els que ens escolteu i hàgiu tingut o tingueu gossos, i quan perdem aquests animals és un trasbals, és que s'estimen molt, són part de la família, et mostren una, no, una fidelitat i una cordialitat, i són sempre allà, no? Silenciosos, però insubornables, no? I jo faig un repàs dels gossos fins on arriba la meva memòria, no? Els primers gossos que recordo dels meus besavis, dels meus avis, i tots els gossos que hem tingut a casa. I l'últim que vam tenir, que el vam veure morir amb la meva filla llavors petitona, no? I tot el que va significar aquest primer enfrontar-se a la mort, encara que sigui d'un animal, per part d'una nena també, no? És la primera experiència de la mort.
4: I després tot això lligat amb un últim bloc que serien els referents, no, la paraula és lectures, perquè hi ha un ofici al darrere, un ofici que Miquel ha anat construint al llarg de les últimes dècades amb productes o amb produccions tan lloables com La Drecera o com Trobaràs una mar llisa i ara aquestes proses, però té uns referents i en Miquel ha begut de diferents fonts, entre elles Joaquim Riera, Caterina Albert, J.P. Foix, Joan Vinyoli o Josep Pla. Això és un repòquer.
5: Això són unes bèsties literàries, i tots empordanesos o vinculats a l'Empordà. De fet, Riera havia nascut a Girona i venia de família de Blanes, però també tenia molta connexió, diguem-ne, amb la selva marítima, que està molt relacionada amb l'Empordà. Clar, és que abans d'escriptor ets lector. Arribes a la literatura per la lectura. Primer ets un escriptor i després això és el que et motiva, el que t'impulsa, el que et fa les ganes d'escriure. Va molt lligat. Jo no puc separar la meva faceta de lector de la meva faceta d'escriptor, i sóc l'escriptor que sóc per molts motius, però essencialment perquè he llegit aquesta gent. Perquè he llegit Pla, perquè he llegit Gaziel, perquè he llegit Vinyoli, Foix, Ruïra, Víctor Català, i sense ells jo no seria l'escriptor que sóc, i sense ells jo no tindria el camí i la llengua que tinc ara. Perquè ells van, com deia la Rodoreda, van picar molta pedra i van trobar vetes d'or, no? I jo els agraeixo moltíssim la feina que hi ha darrere. I sempre penso, ostres, com et poses a escriure després de tenir aquesta gent tan bona darrere? Clar, és un... Vaja, és una sensació de com t'ho diria, no? De vertigen, no? De dir, ostres, que aquesta gent era molt bona. I tu has d'intentar estar al nivell, i el nivell d'aquesta gent és molt alt.
4: Els que no passem del nivell de lectors, i lectors a vegades, o sempre més esporàdics del que voldríem, dius, hem de demanar-ho, sisplau, necessitaríem una rega a l'hort de Miquels Martins que ens anessin escrivint proses tan reposades com aquestes d'avui. Però com que això ho gravem, com que això ho gravem des de l'escala, no podem parlar detalladament de tots els autors citats, però sí que en dedicar un o dos minutets a la nostra Caterina Albert, sí que em permet preguntar-t'ho, i per què Caterina Albert, o què en destaques de Caterina Albert, aquesta vetlladora dels mots, com la defineixes?
5: En Víctor Català o Caterina Albert és una figura essencial i central de la literatura catalana, en primer lloc per la seva concepció i la seva consciència de la llengua. Ella tenia molt clar que la llengua havia de ser el pal de paller de la literatura, que la llengua havia de lluir, va fer esforços enormes per mantenir viva una llengua que també s'anava perdent, tenia molt clar que havia d'aplegar i recollir paraules que el temps acabaria també fent oblidar, i construeix una literatura, una obra molt sòlida, que va més enllà de Solitud, no? Que és el llibre més conegut, i dels seus contes, no? És una obra en global d'una gran solidesa i d'una gran consciència del que estava fent, que això per mi és el que a vegades marca el que és un escriptor de cap a peus, no? Un escriptor de soc arrel com era ella.
4: Aquests serien els referents, però perquè en Miquel es dediqués a l'escriptura o se sentís atacat per aquest d'art o per aquest genius loci que deia en Josep Pla en el seu moment, té antecedents a la seva família? Ara recordo la lectura, no tant antecedents, però sí que un rebesavi o rerebesavi d'en Miquel Martín va ser un dels inspiradors de Josep Pla.
5: Sí, sí, eh? Era un, però era un pescador, eh?
0: Amb Pere Pagell.
5: Ah, exacte, amb Pere Pagell. Pobre home, era analfabet, era pescador i no havia anat a estudiar, però no sabia...
0: Aquell perfil d'homes que tant atreien a Josep Pla, exacte, com a Gaziel i altres escriptors d'aquest temps.
5: I el Víctor Català, també, no? Aquí. Aquesta gent que era gent que no tenia cultura, però en canvi tenia una gran saviesa, no tenia cultura acadèmica, perquè no havia tingut accés, exacte, als estudis, i eren gent que ensenyava moltes coses a escriptors que els volguessin escoltar, com el cas d'en Pla o com el cas d'en Gaziel, no? I en Pla li agradava molt sortir en barca amb aquesta gent, amb l'Armós, amb Pere Pagell o altra gent, i que li expliquessin coses del mar o que li expliquessin coses del paisatge o dels peixos, i era una forma d'aprenentatge i una forma d'inspiració literària al final, també. I una forma d'engrandir la llengua, perquè escoltar aquesta gent era un goig.
0: Engrandir-la, conservar-la, plasmar-la, fixar-la sobre paper, fa. Ara que ve el bon temps, si per bon temps
5: entenem això,
0: entenem la calor, a vegades passada de frenada, ara que venen vacances per bona part de la població, reposadament, Miquel, on llegiries, on recomanaries llegir les proses reposades a la gent que ens estigui escoltant?
5: A l'ombra, primer de tot, i amb molta calma. Jo crec que és un llibre que el títol ja ho reflecteix, no? Demana aquesta calma, aquesta serenor. Jo crec que és un llibre que transmet aquesta manca d'urgència, no hi ha pressa, gaudeix-lo, fica-t'hi a dins. Són textos molt curts, la majoria, 2-3 pàgines, en pots llegir un, el paeixes i penses, el deixes que et vagi calant a dins i després hi tornes, amb aquesta placidesa, sortir una mica d'aquest món que ens demana sempre estar constantment actius i que ens demana aquesta pressa, fugir d'això sobretot, llegir-la així.
0: I una última qüestió, que és la que tanca totes les entrevistes, i ara mateix, què està llegint en Miquel? Què té obert?
5: Ara estic... Què estic llegint, no? Què estic escrivint?
0: Què estàs llegint?
5: Què estic llegint?
0: Com a lector?
5: Sí, estic llegint la Maria Mercè Marçal, estic rellegint-la, que és una autora... Bo, ja sabeu que a mi la poesia m'agrada molt, especialment Vinyoli, que és l'autor que he tractat més, però autors com la Marçal em semblen d'una riquesa també enorme. Algú que ve també del món rural, ella és nascuda a Ivars d'Urgell, en un poblet de pagès, i ho notes també allà, aquella força de la llengua i de l'ambient i de la terra, i és un autor amb el qual m'hi sento molt, molt proper.
0: Algun llibre en concret, algun poemari concret?
5: Estic llegint Llengua Abolida, que és on ella va recollir tota la seva obra, és el que podríem dir l'obra completa de la Marçal, i després estic llegint el llibre pòstum, quan ella es va morir molt jove, ja ho sabeu, amb 45 anys, i el 2000 va sortir un llibre que recollia els últims poemes, que són molt colpidors, perquè ella ja estava malalta i ja es veia la mort molt propera.
0: Va, doncs, avui aquest penúltim Oficis del Llibre de la temporada, l'hem fet en proses reposades, l'hem fet amb una tranquil·la conversa amb en Miquel Martín i Serra. Felicitats per aquestes proses, i un cop xuclades aquestes proses ja n'esperem més,
5: Irem per feina.
0: Però sense pressa.
5: Sense pressa. Sense pressa. Hi ha la contradicció aquesta, no? Sense pressa.
0: Però ho volem ara.
5: Però sense pausa.
0: Però ho volem ara.
5: Moltes gràcies.
0: Fins la propera, Miquel. Adéu-siau.
5: Merci.
3: Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
0: Després de l'entrevista continuem en Els Oficis amb una nova càpsula dedicada a diccionaris, mai més ben dit en plural, perquè avui, si no vaig errat, Judit, anem en versió doble. Sigues benvinguda. Què tal?
6: Hola, molt bé. Aquí, amb un parell de diccionaris.
0: L'Enciclopèdia Catalana és un símbol. És un símbol. Uh-huh. I l'Enciclopèdia Catalana va fer una feinada tremenda amb els seus diccionaris. El diccionari principal és el Diccionari de la Literatura Catalana. Va.
6: A veure, aquí us porto de tots els diccionaris, és a dir, l'enciclopèdia per se ja és un gran diccionari. L'enciclopèdia en general, l'Enciclopèdia Catalana. Però després ha fet obres que la complementen. I un d'aquests, i evidentment lligat als Oficis del Llibre, perquè aquí hem parlat de llibres i parlem de llibres, doncs no podíem deixar fora el Diccionari de la Literatura Catalana. És una obra de referència i es basa en l'obra editada en paper l'any 2008. O sigui que aquest sí que és recent,
0: Fa 4 dies, mal comptats.
6: Fa 4 dies. i analitza amb deteniment la literatura catalana, des de Ramon Llull o Isabel de Villena fins a Maria Mercè Marçal, Albert Sánchez Pinyol o Francesc Serés. És a dir, que trobeu tota mena d'autors. Hi ha les aportacions de més de 100 especialistes. La feina de compilar tot això, ordenar-ho i editar-ho bé, va ser de l'Àlex Broch, que és crític i editor i professor de literatura. I per donar-vos quatre dades, perquè us vull parlar d'un altre diccionari tot seguit, doncs mireu, al Diccionari de la Literatura Catalana hi ha 4.000 entrades entre autors, obres i personatges literaris, dels orígens fins als joves autors nascuts el 1975, és a dir, ens queda encara un reguitzell d'autors per entrar, que van entrant, eh? Aquest també és un working in progress, perquè està... el núvol, el podeu trobar allò, amb un enllaç hi podeu entrar i anar veient, i si teniu aportacions a fer-hi, feu-les. Hi ha bibliografia de cada entrada, hi ha una bibliografia general, hi ha també un annex on parla de premis literaris, hi ha també cita a crítics, historiadors, investigadors catalans i estrangers de la nostra llengua, i escriptors de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, de la Franja de Ponent, d'Andorra, de Catalunya del Nord i de l'Alguer. Aquest és un, i us en porto un altre avui.
0: Perquè arribem al final de temporada i no ens en sabíem estar d'incloure peces com aquestes. Ens quedarà encara un altre capítol, però avui un minutet i escaig o dos per dedicar el diccionari per a ociosos de Joan Fuster.
6: Sí, home.
0: Judit.
6: Joan Fuster, tocava citar-lo, i Joan Fuster, com molts escriptors, va fer un llibre que era el seu diccionari, Diccionari per a ociosos. Aquí sí que no és paraula per paraula ordenada, sinó que és un llibre on Fuster recull molts aforismes i articles, per tant és una mena d'assaig ben organitzat com un diccionari, on ens explica totes les seves idees sobre el país, la llengua, la política, la vida. Per tant, era una mica el divertimento, però aneu-lo a buscar perquè és interessant. Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster.
0: Ens hem permès aquesta llicència en la càpsula d'avui, amb aquest diccionari per a ociosos. Abans, un de fonamental, el Diccionari de la Literatura Catalana, com sempre en les càpsules finals dels oficis del llibre, amb Judit Covenya Guàrdia. Judit, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
0: I fins la setmana vinent.

0: Colors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat. Música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: No t'ho perdis.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
3: No, no, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!
6: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
7: La teva emissora local.
8: Precisió. Millor productivitat. Comoditat. Estalvi econòmic. Transformeu la vostra maquinària agrícola amb l'innovador kit de direcció automàtica i obtindreu un excel·lent procés de cultiu. Germans Galí, ens trobareu al carrer Cerdanya número 16 a Castelló d'Empúries o trucant al 972 15 61 23.
9: Com aquest, quan cal protegir el medi ambient, conversem amb Humberto Arnés, president de Sigre. Humberto, què podem fer per ajudar a protegir-lo?
10: Hi ha petites actuacions de les persones que tenen un gran impacte sobre la nostra salut i la del planeta. I una és utilitzar els punts Sigre de la farmàcia per reciclar les restes dels medicaments i els seus envasos.
9: És a dir, que no podem desfer-nos dels medicaments mesclant-los amb altres residus.
10: Efectivament, després de finalitzar el tractament que el nostre metge ens hagi acceptat, o després de revisar la nostra farmaciola, hem de separar i portar els medicaments que ja no necessitem o que han caducat al punt Sigre, sempre amb la seva caixa i el seu prospecte, i també els envasos buits.
9: I qui hi ha al darrere del reciclatge dels medicaments?
10: Ja fa més de 22 anys que la indústria farmacèutica, en col·laboració amb les farmàcies i la distribució, va decidir crear Sigre, que és una iniciativa que s'ha convertit en l'aliança més gran del sector farmacèutic per avançar cap a una economia circular.
9: Moltes gràcies.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: És...
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Hi ha moments en què mereixes despertar-te bé. En d'altres, tenir un final dolç. Moments en què necessites recarregar energies. I sobretot, hi ha els bons moments que mai no venen sols. Troba el teu moment amb Cake and Go de McDonald's. 5 pastissos fets amb les millors marques.

0: La nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
2: La primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
3: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
2: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
4: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
5: Ràdio Vilassacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
6: Canviem radicalment de qüestió.
7: Pel camí dels cavallers.
8: Castell de Montclús.
6: També conegut com a Castell dels Moros, el Castell de Montclús es troba dins el terme de Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental, en un indret aparentment ensorrat a l'esquerra del riu Tordera, rodejat d'unes ruïnes d'un antic poble ibèric. Avui només en resta una torre rodona d'angle i una capella en estat ruïnós. La construcció d'aquest castell data entre els segles XI i XII, si bé es va fer sobre una obra anterior, però no va tenir cap importància històrica fins al segle XIII, quan va ser la residència dels antics senyors de les Agudes Montseny. El primer membre conegut és Otto Acutens, que serà la primera anella del llinatge dels senyors de les Agudes, que més tard tindran el cognom de Montseny i, finalment, el de Montclús. El 1275, Rimbau II de Montclús va cedir els seus béns al seu oncle Ramon de Cabrera, senyor d'Anglès i de Brunyola. No és fins al 1328 quan Bernat I de Cabrera l'adquireix i l'incorpora a la baronia de Montclús.
7: La llegenda.
9: El 1721, el senyor del castell de Montclús va ser aclaparat per un capgirell de la fortuna. Va cridar el diable i li va vendre l'ànima, a canvi que en els següents 7 anys pogués anar tirant de veta. Com que ningú no pot dir que Llucifer no tingui paraula i la compleixi, el senyor del castell de Montclús va poder viure durant 7 anys sense passar gana. La nit en què s'acabava aquest termini, el diable va trucar a la porta i la senyora l'obrí. Ella va dir-li que s'esperés un moment perquè el senyor estava fent el testament. Mentre s'esperava, la dama va tirar-li al damunt una creueta d'argent que havia posat al foc abans que arribés, i Llucifer va sortir corrent. I diuen que encara corre.
6: El castell de Montclús era un dels principals del Montseny, ja que gràcies a la seva posició estratègica sobre Palau Tordera, dominava l'entrada a la vall de Tordera. En els pendents esllavissats del turó es veuen fonaments i restes de murs que indiquen que era una gran fortalesa medieval. Precisament aquesta situació estratègica fa que tingui un accés difícil, fet que alhora confirma les seves qualitats defensives. L'accés idoni s'ha de fer per la zona de Ponent, ja que la resta del turó apareix envoltat d'un penya-segat. En trobareu més informació al web turisme.montseny.com. Si el voleu veure, en trobareu les imatges a xtech.net. També podeu consultar Llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.

0: és K25.
1: 061, CatSalut respon, el telèfon de la salut de Catalunya.
2: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
1: Em roda el cap.
2: Em fa mal la panxa.
1: Estic marejat.
2: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
1: La meva filla vomita.
2: Té tos i li puja la febre.
1: Té taques a la pell. Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
2: M'ha pujat la tensió.
1: Em fa mal l'esquena.
2: Se m'inflen els peus.
1: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon? Em fa mal l'estómac. Pot ser el medicament que m'he pres?
2: No recordo quan he de prendre el medicament. Estic donant el pit, que em puc prendre.
1: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon?
2: On em puc fer la targeta sanitària individual?
1: Quina cobertura sanitària tinc? Quin cap em correspon?
2: Quan he de trucar al 061 CatSalut respon? El meu fill, quina vacuna li toca?
1: Vull deixar de fumar. Marxo de viatge. Quina vacuna m'he de posar? Per la teva salut, 061 CatSalut respon. Professionals de la salut, 24 hores a la teva disposició. canalsalut.gencat.cat Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. CatSalut, Servei Català de la Salut.
3: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
4: Tanca els ulls.

0: Bona nit.
1: Ara farem un petit experiment.
0: Vols deixar-nos un missatge?
2: Voldria un petit... A veure... Voldria saludar a la Marís i a la Cristina, perquè diu que fa molts dies que no senten que truquen, troben a faltar. I quan diu, pues tu creus, us saludaré tots. Vale, eh? Molt bé, vinga.
0: Un viatge en el temps. No hi ha res que...

0: sabies que...
1: La quarantena per la peste a Londres va ajudar a Newton en els seus descobriments. Newton tenia poc més de 20 anys quan la gran plaga de Londres va assolar la ciutat. Només era un altre estudiant universitari a la Trinity College de Cambridge i passarien uns altres 200 anys abans de que els científics descobrissin el bacteri que causava la pesta. Però fins i tot sense saber exactament per què, la gent practicava algunes de les mateixes coses que fem per evitar les malalties. Per procurar el distanciament social, Cambridge va enviar els estudiants a casa per continuar els seus estudis. Per a Newton, això significava anar a Hulstrop Manor, la finca familiar a uns quilòmetres al nord-est de Cambridge. Va adquirir llavors alguns prismes i va experimentar a la seva habitació, arribant fins i tot a fer un forat en les persianes perquè només hi passés un petit raig de llum. De tot això en van sortir les seves teories sobre l'òptica. Va ser un dels avantatges de tenir temps per meditar i experimentar amb comoditat i sense unes classes estructurades.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
2: Carrer Méndez Núñez 57, Figueres.
3: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Apuja el volum.
4: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa.
5: Prepara'ls amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte mobiliari, tant de...

0: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: En la varietat i el gust.
1: I en la qualitat, la nostra diferència.
2: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
3: Tres mines explosives de la Guerra del Francès han estat localitzades sota la sorra del Passeig Marítim de Roses durant unes obres de manteniment davant de l'Hotel Maria i al costat de l'oficina de turisme. Els artefactes van ser neutralitzats pels TEDx sense necessitat de detonació controlada. Aquest dimarts ha tingut lloc la primera vaga a nivell de Catalunya que convoquen els mestres. Televisió del Ripollès s'ha apropat a l'Escola Pirineu del Camp de Bànol per fer-ne el seguiment. En aquest centre tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims de l'escola. L'Ajuntament de Girona i l'Institut Català de Finances han presentat els resultats de l'únic fons d'innovació que hi ha a Espanya en un ajuntament. La dotació del programa està valorada en 5 milions d'euros, però una sola empresa podrà rebre un mínim de 100.000 euros i un màxim de 300.000 euros en un termini de 6 anys. Les obres del projecte de nous itineraris de la zona de Griells de l'Estartit estan a punt de començar. La iniciativa, impulsada per la Generalitat i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, se centra en la restauració ambiental i la creació de camins naturals per a vianants i bicicletes. L'auditor de la Carta Europea de Turisme Sostenible visita la Garrotxa per avaluar la renovació per 5 anys més. Aquests dies provarà el rumbus, visitarà espais naturals, oficines de turisme i diversos equipaments turístics. Assegura que el model de turisme garrotxí és un far per a moltes regions d'Europa. Els Premis Arrels de Vi han reconegut els millors vins de l'Empordà després de recopilar les valoracions que vins sommeliers i professionals del sector van efectuar en un tast a cegues. Els guardons que s'han entregat a l'Alfolí de la Sal de l'Escala són l'Avançala a una fira vinícola que enguany es celebrarà el 23 i 24 de maig a Sant Martí d'Empúries. Cornellà del Terri ja ha obert la venda d'abonaments per a la temporada d'estiu a la piscina municipal, que començarà el 15 de juny. L'equipament estrenarà una nova gespa artificial després de les obres de millora amb una inversió d'uns 200.000 euros.

Hi ha qui cerca audiència a base de notícies contínues i propaganda. Hi ha qui ho fa sense deixar d'emetre música i propaganda. Hi ha qui barreja. Al Voleo. Surti el que surti mentre afegeix algun programa entre Voleo i Voleo més propaganda. També hi ha qui cerca audiència fent el pena. Doncs sí. Però a més de tot això, hi ha Ràdio Vila-sacra, on només tenim sensacions seleccionades i organitzades al detall. Què vols fer-li? És el que hi ha. Comprens?

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: És el nostre oasi particular.
2: Bé, no?
3: Màgica, plena de música i cultura.
4: Un acord harmònic de paraules altes, bellesa endins, penetra. Una, potser, dissonància i encara crema més. Ens envolta un vol immens de galàxies, la nit inacabable, i acompanyen infinits mons. Aquestes mans, aquestes quatre notes, l'ireta, aquestes quatre notes, l'iró, som instruments de la cançó, cantats per ella. Que ella ens acordi i ens concedeixi a cada pas, a compàs, el to que toqui tocar. I quan li sembli que correspongui, quan li convingui, quan ella vulgui, quan ja li vingui, que faci el ple. I el fa, i esclata, i després, passat l'esclat, passa un airet molt fi de melodia. I ja al final, un acord trencant-se, de pètals de seda desfent-se en polsim, cau sobre nosaltres.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llops d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Tens ganes de picar alguna cosa?
10: Música i salut. Melissa Mercadal.

0: Avui amb la musicoterapeuta Melissa Mercadal. Bon dia, Melissa.
1: Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com et sents?
1: Molt bé, molt bé.
0: Explica'ns una mica.
1: Bé, el que proposo és presentar una altra versió de la música, no? Un altre cantó de la música. En aquest cas, doncs, com a eina terapèutica per contribuir al benestar i a la salut de les persones. Uh-huh.

0: Parlàvem, Melissa, de les funcions que la música ha adoptat al llarg de la història de la humanitat, i ara sentim, vaja, una d'aquelles obres amb una semiòtica molt clara, la marxa nupcial de Lohengrin de Wagner. Per què ens has proposat aquesta obra?
1: Bé, precisament per il·lustrar una d'aquestes funcions de la música, no? De representació simbòlica, no? Com músiques concretes les associem a esdeveniments concrets, no? Aquesta, per exemple, la marxa nupcial, doncs sabem que s'utilitza o s'utilitza molt per casaments, bodes, etc, etc, no? Jo també pensava, bueno, aquesta és molt clara i molta gent la coneix, però també m'ha fet pensar, no, creixent, havent crescut en un poble, no, com les campanades de l'església, diferents tocs, diferents combinacions, no, també simbolitzen o ens donen informació, el toc de quan per anunciar que hi ha un mort, o el toc quan, bueno, i és a través dels sons, no? Aquest és un exemple de la música com a representació simbòlica que moltes vegades, doncs, no en són conscients i la potència que té en aquest cas. Un altre que coneixem i que tots l'utilitzem d'aquesta manera és el d'entreteniment gaudi, no? Totes les propostes musicals per anar a gaudir, per anar a disfrutar, no? De les diferents propostes, concerts de diferents tipus, de diferents estils de música, balls on la música hi és molt present. Una altra funció que també és molt important i que, de fet, l'adoptem molt en els contextos terapèutics és el de comunicació, no? Sobretot, diguéssim, bueno, tenim música programàtica, música simfònica que té un programa darrere, que ens comunica, que ens transmet un missatge, però potser també l'exemple més clar són les cançons en lletres concretes, no? Que ens donen un missatge molt, molt específic.

Val. La cançó, no?, del Lluís Llach, Un país petit, coneguda per molts de nosaltres, que té un missatge molt concret, no? El Lluís, doncs, a través d'aquesta cançó expressa, no?, com et sent envers el seu país, no? Un país petit, Catalunya, però l'estima que sent per aquest país i el que sent per ell. Bueno, n'hi hauria moltíssimes, no? Altres paraules d'amor, no? Una primera relació, no?, que ens canta el Joan Manuel Serrat, i com aquestes, doncs, hi hauria una llista infinita, no?, de cançons amb missatges concrets. L'important de la música per contribuir a l'estabilitat i a la continuïtat d'una cultura determinada, i per exemple, aquí a Catalunya tenim una riquesa tremenda, no?, de música tradicional que està molt associada a nosaltres i a la cultura, no?, la cultura nostra i les seves característiques.

0: cançó tradicional catalana que han harmonitzat diversos compositors, en aquest cas era la versió d'Antoni Pérez Moya amb les veus de l'Orfeó Català dirigides per Jordi Casas-Bayer. Ens comentaves això, el que té la música, no?, que ens fa connectar també amb nosaltres mateixos, amb el país, per exemple.
1: Totalment, totalment. És una manera de realment sentir la identitat, no? Tenen uns característiques tan diferents, músiques de diferents cultures que aquesta, i sobretot si l'hem escoltada ja des de petits, hem crescut amb ella, no? Forma part de la nostra persona. Preciosa aquesta versió, realment. Molt bonica. Hem parlat de diferents funcions i, per descomptat, la que haig d'esmentar, la que haig de parlar, és de aquesta funció de contribuir al benestar, al benestar de les persones, no?, que és el tema que ens ocupa aquí en aquest programa. I la disciplina que millor ho representa és la musicoteràpia. Hi ha altres propostes musicals que també tenen un component de contribuir al benestar de les persones, no? Música i medicina, l'educació musical també té un component més enllà del que és ensenyar tècnica i aspectes tècnics de la música, música i comunitat, usos diaris de la música.
0: Quan podríem dir, Melissa, que comença aquesta connexió entre la música i la salut? Ho sabem, això, o no?
1: Bueno, el que sí que sabem és que aquesta connexió música i salut, doncs, pràcticament acompanyant, doncs, tota la història de la humanitat, no? Des dels temps més antics de tot. Un dels primers relats o les primeres troballes que hi ha en relació a aquest tema és la història entre David i Saül, que surt a la Bíblia, no? On David, doncs, tenia competències musicals, sabia tocar molt bé l'arpa, i davant un Saül que estava super angoixat, que estava super estressat, doncs, el fet de tocar-li l'arpa en aquell moment, doncs el va ajudar-lo a calmar, no? I a tenir a aconseguir un estat de més estabilitat. Després també la música forma part de rituals de curació des de temps immemorals, i encara continua sent així en algunes cultures, no? Tots coneixem, hem sentit parlar dels xamans. Xamans, doncs, l'home curander, diguéssim, l'home medicina, no?, que utilitza la música, utilitza els sons, no?, per treballar i per fer sentir millor a les persones. Sí que és important, i vull comentar, que com l'ús que s'ha fet de la música per potenciar, bueno, la curació és un terme realment molt gran, i jo no vull parlar de curació necessàriament, però per ajudar, no?, per acompanyar, per fer sentir millor les persones. Doncs està molt relacionat a la concepció, el concepte de medicina que hi ha hagut a cada època de la història, no? Quan hi havia una concepció més màgica, o que els cossos o esperits negatius s'apoderaven del cos i feien enfermar, sempre molt lligat a un aspecte de més emocional, mental, no? I a mesura que la medicina, doncs, va anar adquirint un concepte més científic, doncs l'utilització de la música també ha adoptat, no?, aquest caire més científic i basat en l'evidència. Però un altre aspecte que crec que és important també mencionar és la importància de la música que va tenir durant l'època grega, no? Formava part de lo que era la formació, l'educació de les persones, i estava inclosa dintre lo que eren les facultats de medicina o lo que eren els estudis de medicina durant els grecs, no? La música era part, no?, per tractar lo que deien l'ànima, la part més emocional. De fet, el primer tractat on es parla dels poders curatius de la música és el tractat de Boethius, de 600 anys abans de Crist. Molt curiosament, aquí ja surt, no?, aquest efecte, aquest potencial de la música per curar, per ajudar. Sí que és veritat que tots aquests primers relats, totes aquestes primeres històries o aquestes èpoques més primerenques, doncs tot el que coneixem era basat, era, era, era un, era molt especulatiu, no? I basat en anècdotes, no? En evidències i estudis científics. La qual cosa, doncs, ha anat canviant, no? Després tenim l'època dels quatre humors cardinals, i on també, no, hi ha escrits que parlen de la importància de la música per mantenir l'equilibri, no, d'aquests quatre humors cardinals, que era bàsic per mantenir l'estat de salut. O sigui que això de que la música pugui afectar negativament i positivament a les persones, doncs ja data de temps de molt, molt, molt, molt, molt antics, no? Es va començar a parlar de les vibracions corporals, les vibracions musicals, i veure com aquí pot haver una connexió, i realment veurem que sí, no? Hi ha tota la disciplina, la psicologia de la música, que precisament mostra, no, aquesta capacitat de sincronitzar ritmes corporals amb els ritmes, vibracions de la música, i com tot això, doncs, ho utilitzem des de la musicoteràpia, ho manipulem per dirigir, per acompanyar la persona cap a la direcció que ens interessa. I, bueno, els va ser ja als segles XVII i XVIII, on ja veiem un tractament, veiem una aproximació més científica. I un altre esdeveniment que també ha contribuït és que recentment, no, o quasi 250 anys més tard, doncs tant la medicina com la psicologia de la salut com la musicoteràpia es donen compte que la persona no és només un aspecte físic, sinó que hi ha un component biològic, hi ha un component psicològic, hi ha un component social, i la música pot afectar algun d'aquests aspectes.

0: La Capella Reial de Catalunya, dirigits per Jordi Savall, interpretant aquest fragment del Llibre Vermell de Montserrat, el Polorum Regina o Regina, un dels fragments monòdics d'aquest còdex del segle XIV, Melissa. Com vinculem aquesta música al que ens deies?
1: Bé, jo aquesta música, bueno, la volia proposar precisament per il·lustrar una època determinada, segle XIV, no? Estàvem parlant una mica de la història i el recorregut i aquesta connexió música-salut al llarg de la història. He pensat, bueno, doncs contextualitzem-ho amb una música d'una època determinada, no? L'edat mitjana. Llibre Vermell de Montserrat, segle XIV.
2: La música com a ciència i art per potenciar la salut i el benestar de les persones. Anirem descobrint precisament aquest potencial de la música com a eina terapèutica i també les seves diverses aplicacions. Melissa Mercadal, ha estat un plaer. T'esperem aquí mateix d'aquí 15 dies.
1: Molt bé, aquí seré. Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Adéu, a tu. Bon dia. Adéu.

0: ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
1: Ni m'ho plantejo.
0: I la rentadora?
1: Són caríssimes.
0: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat que el seu departament assumirà a partir de l'1 de gener del 2027 el servei de seguiment de les prestacions econòmiques dels joves extutelats. Fins ara la UTE, la Unió Temporal d'Empreses, formada per les fundacions Mercè Fontanilla i Resilis, feien el seguiment de la situació socioeconòmica d'aquests joves. Però aquestes fundacions van ser investigades per l'Oficina Antifrau de Catalunya per possibles irregularitats. Mònica Martínez Bravo.
2: Hem transformat la prestació, que ara es tramita de manera semiautomàtica a partir de dades administratives. I en aquest nou model, la necessitat de mantenir un servei externalitzat deixa de tenir sentit. Per tant, anuncio que no es farà una nova licitació i que el servei de seguiment i valoració de la prestació que actualment gestiona la UTE Resilis Mercè Fontanilles acabarà la seva funció el 31 de desembre d'aquest any. Des de Drets Socials i Inclusió assumirem la tasca en personal propi de la Generalitat i, per tant, de gestió directa.
1: La consellera ha reconegut que s'havien trobat amb una direcció general molt danyada, tensionada i amb molts problemes de gestió, i ha assegurat que les principals deficiències ja s'han resolt.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: 5 o amb 50. Els indecisos i les decidides. Els de lletres i les de ciències. Les que saben que el futur està en les nostres mans. Tots ells, totes vosaltres. Tots i totes. Volem un futur millor. T'ensenyem a pensar com fer-ho.
1: Ràdio Ensenyant a pensar.
2: Ens van dir, això és impossible.
3: Impossible?
2: Impossible com llançar-se des de l'estratosfera amb paracaigudes trencant la barrera del so?
3: Impossible com que et caigui un llamp 7 vegades i encara siguis viu? Impossible, eh?
4: Perquè tot sembla impossible.
3: Fins que algú ho fa possible.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: A l'Alt Empordà.
3: Gràcies a tu. Gràcies
7: increïble. A tu.

Estàs a 4 síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
7: Vine a sentir. Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
8: Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.

0: Gironit.com.
1: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
0: Gironit.com.
1: Concursos, entrevistes, fotos, vots de treball.
0: Gironit.com.
1: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
0: Gironit.com.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-6245-20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
4: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.

0: I parlant d'emocions.
1: 52.
2: Servei de socorro de Radio Vilasacra 107 FM.
3: Socorro! Socorro!
4: Es prega a qui ha perdut deixalles al mar que les vingui a recuperar i se les emporti a casa seva. Hi ha lavadores velles, pneumàtics a dojo, bosses de plàstic a tones, fins i tot un cotxe rovellat. Que se les fiqui al menjador de casa seva. Al costat de la tele, segur que quedarà preciós.
1: Podeu deixar la vostra crida de socorro al contestador 97251 1268.

Abans a la platja s'hi anaven vestits ratllats, amb farbalans, amb llaços, amb galindaines, amb botons fins al coll i camals fins al turmell, i amb unes galladetes per fer flams. Ara a la platja s'hi va com a la dutxa.

0: Us agrada, eh? Doncs sigue al dorso.
1: Ràdio Vila. Si busques autenticitat,
2: Ràdio Vila.
1: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: La rondalla del pollastre. Una d'aquestes rondalles que utilitza els animals de granja i de pagesia per explicar coses divertides. Vet aquí que una vegada un pollastre molt presumit, ell, vestit amb les seves millors gales, perquè anava al casament del seu germanet, eixerit, tot caminant i caminant, de sobte s'atura. Molt sorprès s'ajup i veu un gra de blat sobre una caca. Se'l queda mirant tot pensatiu i es diu: què faig? Me'l meno o me'l menjo? A veiem. Si me'l menjo, m'embrutaré el bec. I si no me'l menjo, potser patiré gana. I se'l va menjar. Per suposat, el bec li va quedar brut de caca, però va seguir caminant i pensava en com podia fer per netejar-se el bec. Més endavant, a la vorera del camí, veu una malva. Hola, bon dia, senyora malva. Si us plau, podríeu netejar-me el bec, que vaig al casament del meu germanet? I la malva li contesta: no, no, jo no faig aquestes coses. Cap per avall, continua caminant tot seriós i més endavant, pasturant, hi havia una ovella. I tot seguit li digué: senyora ovella, mengeu-se la malva, que no ha volgut netejar-me el meu bec, que vaig al casament del meu germanet. Qual cosa? L'ovella li contesta: jo no faig aquestes coses. Ensupit segueix caminant fins a trobar un llop. Oh, senyor llop, mengeu-se l'ovella, que no ha volgut menjar-se la malva, i ella no ha volgut netejar el meu bec, i vaig al casament del meu germanet. No, home, no, jo no faig aquestes coses, li diu el llop. Desfavorit, conseqüència de tots els nos, segueix caminant i caminant. I aquesta vegada troba un pal. Bon dia, senyor pal. Li demano que pagueu en llop, que no ha volgut menjar-se l'ovella. Ella no ha volgut menjar la malva i la malva no ha volgut netejar el meu bec. És que vaig al casament del meu germanet. Tot sorprès, el pal se'l mira i li diu: no, no, jo no faig aquestes coses. Cada vegada més allunyat del seu propòsit i una mica desmoralitzat, el pollastre segueix caminant i caminant fins a arribar a una vall on hi havia un gran foc. Hola, senyor foc, bon dia. Si us plau, demano que cremeu el pal. Ell no ha volgut pagar el llop. El llop no ha volgut menjar-se l'ovella. Ella no ha volgut menjar-se la malva. La malva no ha volgut netejar el meu bec, que vaig al casament del meu germanet. Dues vegades li digué el foc: jo no faig aquestes coses. De manera que el pollastre, tot decebut, segueix el seu camí, fins i tot una mica cansat. Camí amunt arriba un cim, des d'on veu un riu. Ràpidament se li acosta, li diu: bon dia, senyor riu, si us plau, apagueu el foc. Ell no ha volgut cremar el pal no ha volgut pagar el llop no ha volgut menjar-se l'ovella, l'ovella no ha volgut menjar-se la malva, que no ha volgut netejar-me el meu bec, i vaig al casament del meu germanet. El riu, sorprès amb el que li deia el pollastre, li fa aquesta reflexió: caram, netegeu-vos el bec. I així va ser. El pollastre es va netejar el seu bec i va poder anar al casament del seu germanet. Aquesta rondalla aquí acaba, nens i nenes. cal ser suficients i no demanar amb els altres allò que podem fer-nos nosaltres mateixos.
0: Rondalles a peu d'escala.

0: irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer de l'habitatge, tal com reclama Junts per Catalunya. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Rodríguez ha assegurat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que mentrestant aposten perquè es rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
2: El gobierno puede asumir ese coste, que en definitiva es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo, y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
1: El mes passat, Junts va tombar la pròrroga dels lloguers i va presentar una proposició no de llei amb deduccions del 15% de l'IRPF per a quantitats pagades a la hipoteca o al lloguer.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Música, un repàs als músics i als grups musicals que han fet història.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Despierta. Despierta. Despierta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Una tripulació amb astronautes catalanes participarà en la primera missió de dones científiques a l'Àrtic prevista per l'estiu del 2027. Es tracta de la tercera edició del programa de l'associació Hipàtia. Laura Hurtado.
1: Després de dues edicions al desert de Utah, les tripulants simularan durant dues setmanes una exploració marciana a l'arxipèlag àrtic canadenc. Esther Blay, comandant de la missió.
2: Una missió anàloga, bàsicament, és simular al màxim possible el que seria una missió espacial. En el nostre cas, una missió al planeta vermell, al planeta mar, en tots els seus àmbits, des de l'aïllament, fins a la comunicació, fins a l'alimentació o l'ús d'aigua.
1: La tripulació d'Hipàtia combinarà observacions de camp amb dades de radar per satèl·lit per estudiar el desglaç estacional i els moviments del terreny, així com l'envelliment celular.
3: Ai! Dentispray.
4: Dentí què?
3: Dentispray.

0: al 107 de la FM.
1: Protegiu els vostres fills del fum del tabac. Evitar el fum del tabac als infants té un munt de beneficis. Evitar el fum del tabac als infants disminueix el risc que pateixin infeccions i malalties respiratòries.

0: no hi sigui. Encara que ventileu la vostra llar o deixeu la finestra oberta al cotxe, les substàncies tòxiques del fum del tabac impregnen l'ambient. La roba, els cabells, la tapisseria... Protegiu el medi ambient. No llanceu les borilles a terra. Doneu bon exemple.
1: Protegiu la vostra família. Només un entorn lliure de fum de tabac pot protegir-vos dels problemes que causen les seves substàncies tòxiques. Us en poden informar al vostre centre de salut. Poseu-vos en contacte amb els serveis de pediatria i els professionals sanitaris.
2: Quan la realitat és trista i avorrida,
3: el millor és inventar-se una bona història.
4: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
5: Convertides en sensacions.
6: El secret de l'amor.
7: Feliu, com estàs?
8: Molt bé.
7: Quants anys de parella?
8: 56.
7: Toma, perdó, eh? M'ha sortit de l'ànima, això. 56 anys.
8: Sí.
7: I per tu quin és el secret de l'amor?
8: Que ens entenem molt bé i tenir paciència l'un per l'altre.
7: Paciència?
8: Sí.
7: Paciència seria...
8: La mare de la ciència.
7: La mare de la ciència. Feliu, molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
8: Ja de què?
7: Que seguiu disfrutant d'aquest amor.
8: Gràcies.
7: Per molts anys.
8: Gràcies.
7: Adéu-siau.
8: Bon dia.
7: Bon dia.
9: Hola, Joan.
10: Hola, Sílvia.
9: Què fas aquest cap de setmana?
10: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Exacte.
1: I parlem ara de música.
2: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: Castanyoles, castanyetes, postisses i estriquetes.
4: Els cròtals són un instrument de percussió format per dues peces còncaves, com closques de petxina, que es fan xocar l'una amb l'altra. L'instrument ve de les antigues civilitzacions orientals i la paraula ens arriba des del grec crotalon, etimològicament relacionat amb l'acció de picar de mans. Un cròtal també és un animal, el que coneixem com a serp de cascavell, que al final de la cua té unes peces còrnies que fa sonar, com un cascavell, per espantar els enemics. Dels cròtals ve la crotalogia, la ciència que estudia les castanyoles, instrument que en català també s'anomena castanyetes i postisses. I a Olot, els nens per Nadal tocaven les estriquetes, una paraula d'origen onomatopeic. Castanyoles i castanyetes són diminutius de castanya, fruit al qual s'assemblen per la forma i el color. Per cert, el color que ara coneixem com a marró abans s'anomenava habitualment color de castanya o castany. L'adjectiu marró, provinent del francès, va desplaçar el castany. No per casualitat, en francès les castanyes s'anomenen marron i d'aquí ve marron glacé, que són castanyes confitades. Si l'origen de castanyoles i castanyetes és el fruit del castanyer, el de postisses no hi té res a veure. Dèiem que en grec crotalon té relació amb picar de mans. Però quan toquem instruments de la família dels cròtals, no són precisament les mans el que sona, sinó uns estris afegits que actuen com a extensió de les mans. Les castanyoles són una mena de mans postisses, i d'aquí ve la denominació postisses, habitual en alguns llocs del País Valencià. Acabem amb una endevinalla. Són fetes de fusta, panxa per panxa, forat per forat, i amb la remenadissa fan tracatrac, tracatrac. Ja sabeu què són, oi? Unes castanyoles, castanyetes, postisses o estriquetes.
5: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
6: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
5: Més info a espaigironès.com.

Temps de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba Temps de Flors. Del 9 al 17 de maig, Girona Temps de Flors. Girona emociona.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

Avui parlarem del significat de creuar els dits. En diverses ocasions creuem els dits quan volem que es compleixi allò de què parlem o allò que estem pensant. Un gest que és sinònim de bona sort i que fem per posar èmfasi en allò que desitgem veure fet realitat. Per què creuar els dits és signe de bona sort, però? Hi ha diverses teories sobre l'origen d'aquest gest, que és conegut arreu del món occidental. Una de les principals neix amb el cristianisme pagà a l'Europa occidental. Creuar els dits seria una manera de representar la mateixa figura de la creu i de qui ha evolucionat per transmetre també la bona sort. És a dir, la bona fortuna es podria transmetre amb la representació d'aquest gest. Una altra teoria diu que és un gest que es feia quan els cristians eren perseguits, ja que així es reconeixien ràpidament. De fet, algunes històries expliquen que així és com se solia saludar els soldats ferits en els hospitals. Amb aquest gest es manifestava la creença cristiana i, a més, s'intentava transmetre a la persona ferida bona sort i ràpida recuperació. Sigui com sigui, desitgeu allò que vulgueu i creueu els dits.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Passió i ganes cap a la cultura popular.

0: Atenció.
1: Atenció.
0: Atenció.
2: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
0: I amb la millor companyia.

saps que hi ha un insecte que és capaç de ferir els seus enemics amb una explosió interna? L'escarabat bombarder, també conegut com Brachinidae, és un insecte que habita a la majoria de regions temperades del món. El seu nom ve dels seus increïbles mecanismes de defensa, que consisteixen en una explosió química que pot ferir els seus enemics. Quan aquest escarabat es veu amenaçat, allibera una substància tòxica que es troba a les seves glàndules abdominals. Aquesta substància entra en contacte amb una altra substància a la càmera de combustió del seu cos, produint una explosió amb un soroll fort i un jacte d'àcid sulfídric calent que pot arribar fins a 100 graus Celsius. Aquesta defensa tan poderosa li permet defensar-se dels seus enemics com ara les formigues i les aranyes. A més, també els ajuda a escapar dels seus depredadors, com ara els ocells o els mamífers. I encara que la seva defensa és efectiva, el procés de fabricació de l'explosió interna és molt esgotador per als escarabats. Per això, l'utilitzen com a última opció, intentant primer escapolir-se de la situació amenaçadora.

0: creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Ara sentirem un poema que parla d'un animaló petit, menut, ràpid i silenciós. Un animaló que a alguns ens fa somriure i als altres cridar de por.
4: Hola, em dic Joel. El meu poema es diu Sargantana, de l'autor Ricard Bonmatí Guidonet. L'he triat perquè és d'animals. Sargantana, cocodril menut, llenguallar i astut, que has caigut en mans de petits humans. Per salvar el teu cos, n'has perdut un tros. La cua has donat per la llibertat.
3: Moltíssimes gràcies, Joel, per participar en Embaladits i perquè t'agradin els animals tant com a nosaltres. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
2: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats europeus. La iniciativa vol que els operadors venguin als seus webs els bitllets d'empreses competidores. També planteja protegir els viatgers si perden alguna connexió. Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los amb pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Nois i noies, sou molt guais, sóc molt fan vostra. M'encanten les ràdios autogestionades i esteu pensant en fer ràdio de veritat, ràdio catxonda. Gràcies per existir. Vinga, bonic.
4: Deixa un missatge.
5: Radio Vila Sacra.
6: Radio Vila Sacra.
7: Radio Vila Sacra.
8: Radio Vila Sacra.
9: Radio Vila Sacra.
10: Radio Vila Sacra.
11: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
12: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: Ràdio Vila-sacra.
16: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual enlloc.

0: en defensa de les persones.
1: Queixa't i tens tot el dret.
0: Síndic, el defensor de les persones. 900 124 124.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara?
5: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
6: A Borrassà hi ha una dona que es vol casar i diu que no gosa perquè no sap l'estil dels homes, ni ell tampoc, els de les dones. Pastar i cuidar i fer l'hora bona i anant al llit quan es sigui hora. A mitjanit toquen dents hores, torni Joan, torni cigoses, que d'aquest mal no em moren dones.
3: Sigues intel·ligent.
7: Fer volar la imaginació.
8: Sí. Eternament.
3: Ai.
9: L'opció dels que en saben.
10: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió. Amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com

Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.

0: Maria. Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
1: Caiguts del cel?
0: No! Esperen les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
1: Xarxa audiovisual local.
2: A l'Alt Empordà.
1: L'endometriosi és una malaltia benigna que afecta entre el 10 i el 15% de les dones. Es caracteritza pel creixement de teixit de l'endometri, és a dir, la menstruació, fora de l'úter i envaeix altres òrgans com els ovaris, però també l'intestí, la bufeta o el pulmó. Els símptomes més habituals són regles molt doloroses, incapacitants i molt abundants. I, de fet, l'endometriosi està al darrere del 40% dels casos d'infertilitat en dones. Es pot tractar amb fàrmacs, però quan no respon, s'ha d'operar per extreure el teixit que ha envaït els ovaris. Això posa en risc la reserva ovàrica. El doctor Pere Barri, responsable de la unitat d'endometriosi i president de Deixeus Dona, ha explicat que l'estudi demostra que l'opció d'extirpar amb calor de plasma té avantatges.
3: El resultat que trobem és a nivell de control del quiste i de reaparició de quiste. Els resultats són equivalents, que és el que buscàvem, el qual ho valida com a bona tècnica de tractament. I on hi ha una diferència estadísticament potent és que després del tractament amb plasma, la reserva ovàrica és molt superior. La dona està molt millor posicionada per començar a buscar embaràs.
1: L'endometriosi és una malaltia infradiagnosticada que s'amaga darrere d'aquestes regles doloroses. La Nanda té 32 anys i fins als 26 ningú la va diagnosticar.
4: Vaig començar a tenir com dolors molt forts, alguna vegada m'havia arribat a desmaiar del dolor, marejos... I va ser aquí quan vaig començar a dir alguna cosa passa, no? I investigant, anant a molts metges diferents, sabia que passava alguna cosa, però mai arribava com a diagnòstic de la paraula endometriosi.
1: La van operar a la Deixeus amb la tècnica de calor per plasma i pocs anys després...
4: Era una preocupació que teníem, a veure com anirà això, si haurem de fer alguna in vitro, alguna cosa així, perquè la veritat que pensava que no seria gens fàcil. I clar, vam decidir posar-nos perquè pensàvem que seria molt llarg el procés i va anar tot molt ràpid. Va ser cosa d'un mes.
1: Es desconeix l'origen real de l'endometriosi i pot haver factors genètics i també epigenètics, és a dir, ambientals. El doctor Barri identifica els disruptors endocrins com un d'aquests factors. Estem parlant de compostos químics que confonen el nostre sistema hormonal i el desregulant.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
6: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La meitat dels centres públics de Catalunya no estan preparats per l'actual context climàtic. 1.220 dels 2.500 edificis no s'han reformat amb criteris d'adaptació i acumulen dèficits d'aïllament, materials o ventilació. I l'informe de la Fundació Equitat.org alerta que la calor excessiva impedeix un bon aprenentatge i es tradueix en pitjors resultats. Isabel Ruiz, professora i investigadora de la UOC i coautora de l'informe.
3: A mesura que els infants estan exposats a més dies de calor a l'escola, el seu aprenentatge a nivell de tasques com més complexes, no? Com seria, per exemple, l'àlgebra, matemàtiques o la comprensió lectora, es veuen perjudicats. I també a nivell de memòria i del seu rendiment d'aprenentatge.
2: Des de l'informe recomanen adaptar els edificis a una major eficiència energètica i, de forma paral·lela, aplicar un pla de xoc immediat.
3: De ventiladors de sostre, que fan una gran diferència i que no tenen res a veure amb els ventiladors de peu, no? Creen una circulació d'aire que redueix molt més la temperatura. Que hi pugui haver-hi ventilació nocturna. Hem de també assegurar que hi hagi ombra natural al pati, fonts d'aigua i espais estratègics escolars que estiguin climatitzats, com poden ser els menjadors.
2: L'estudi mostra que totes aquestes adaptacions, que s'inclouen en un pla d'entre 5 i 10 anys, costarien un màxim de 130 milions l'any.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Quan la realitat és trista i avorrida,
7: el millor és inventar-se una bona història.
8: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
9: Convertides en sensacions.

0: Sensacions de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors, Girona emociona.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: de Catalunya cap al món.
1: El meu amic Set Ciències em va dir que les cebes són l'únic aliment que pot fer plorar. Llavors li vaig tirar un coco a la cara.
2: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
3: I doncs?
2: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
4: No és molt habitual.
2: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
5: I una mica més. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
2: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

Si crides més, tu passes més bé. Respecte al descans dels veïns. Màxima diversió, mínima molèstia. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

0: la de l'Empordà, així de clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
1: Veig, veig.
0: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
1: Ja no arribo.
0: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
1: Plàtans i iogurts.
0: I per tot això,

0: Apunta bé.
1: La música de la teva vida.
0: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: Tres mines explosives de la Guerra del Francès han estat localitzades sota la sorra del Passeig Marítim de Roses durant unes obres de manteniment davant de l'Hotel Maria i al costat de l'oficina de turisme. Els artefactes van ser neutralitzats pels TEDx sense necessitat de detonació controlada. Aquest dimarts ha tingut lloc la primera vaga a nivell de Catalunya que convoquen els mestres. Televisió del Ripollès s'ha apropat a l'Escola Pirineu del Campdevànol per fer-ne el seguiment. En aquest centre tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims de l'escola. L'Ajuntament de Girona i l'Institut Català de Finances han presentat els resultats de l'únic fons d'innovació que hi ha a Espanya en un ajuntament. La dotació del programa està valorada en 5 milions d'euros, però una sola empresa podrà rebre un mínim de 100.000 euros i un màxim de 300.000 euros en un termini de 6 anys. Les obres del projecte de nous itineraris de la zona de Griells de l'Estartit estan a punt de començar. La iniciativa, impulsada per la Generalitat i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, se centra en la restauració ambiental i la creació de camins naturals per a vianants i bicicletes. L'auditor de la Carta Europea de Turisme Sostenible visita la Garrotxa per avaluar la renovació per 5 anys més. Aquests dies provarà el rumbus, visitarà espais naturals, oficines de turisme i diversos equipaments turístics. Assegura que el model de turisme garrotxí és un far per a moltes regions d'Europa. Els Premis Arrels de Vi han reconegut els millors vins de l'Empordà després de recopilar les valoracions que vins sommeliers i professionals del sector van efectuar en un tast a cegues. Els guardons que s'han entregat a l'Alfolí de la Sal de l'Escala són l'avantsala a una fira vinícola que enguany es celebrarà el 23 i 24 de maig a Sant Martí d'Empúries. Cornellà del Terri ja ha obert la venda d'abonaments per a la temporada d'estiu a la piscina municipal, que començarà el 15 de juny. L'equipament estrenarà una nova gespa artificial després de les obres de millora amb una inversió d'uns 200.000 euros.
3: I parlant d'emocions...
1: 61.
4: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
5: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
1: Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
6: Soc en Marc Meia, pagès associat amb Matlleu Origen, i avui et parlaré del maduixot. Sabies que hi ha moltes varietats, però no totes tenen el mateix gust? Nosaltres les tastem i les seleccionem perquè en trobis amb gust tota la temporada, més aromàtics, més dolços o més cruixents. I per aconseguir-ho, treballem amb maduixots de llocs com Huelva, Tarragona o el Maresme.
7: A Matlleu Origen, tot el que tastes té un perquè.
8: Ràdio Vila-sacra. Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les zones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
9: Home, un petit especialista. Eh?
8: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
9: Sí.
10: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vila-sacra.
9: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.

Seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: La ràdio de Vilasacra és...
3: És
4: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
0: Veniu!
5: Són de confiança. Són d'aquí.

0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, tinc una trucada, una no, tinc diverses trucades aquí a Ràdio Vilasacra.
1: Sí, potser la iaia ha trucat.
0: Ah, la iaia. Però és que em sorprèn perquè diu que és de Santa Pau?
1: Sí.
0: Però des de Santa Pau d'Olot?
1: Sí.
0: I ens escolten des d'allà?
1: Sí. Aviam, espera't, que li demano, ara és aquí.
2: Has trucat a Ràdio Vilasacra?
1: Sí, diu que sí, ara s'hi posarà.
0: Ah, vale, a veure.
3: Doncs vinga, posa-t'hi.
1: Què tal?
0: Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda, senyor.
0: Sí, home, ens ha deixat ja el nom diverses vegades en el contestador i bé, saludar-la, el que passa és que ens sorprèn perquè tinc entès que ens truca des de Santa Pau de la Garrotxa.
1: Sí, per què no?
0: Se senten allà?
1: Sí, segons quina ràdio sí, segons quina ràdio jugades no, i segons on és la ràdio, i segons... Però sí.
0: Vilasacra allà. Se sent allà, Ràdio Vilasacra?
1: Sí.
0: Ah.
1: I el noi, el fill, també, també li va posar, tots van sentir el mateix.
0: Ah.
1: Són molt bona, se sent molt bona. Vilasacra són ben bé.
0: Se senten bé?
1: Sí.
0: Vale. No, home, més que res, perquè com que és tanta distància la que hi ha, perquè hi ha moltíssima distància, però bé, ja ens alegra. Bé, no, només dir-li que els seus missatges els anem incloent en la carpeta de missatges i van sortint indefinidament. Que tot allò que vostè ens vulgui explicar ho pot fer tranquil·lament, que nosaltres els anirem guardant i aquests missatges van sortint de manera indefinida sempre a l'emissora.
1: Depèn del temps del fesol.
0: Sí.
1: Hi ha fesol.
0: Ah.
1: Escolta, des d'estones, el dematí sí, el dematí els escolta.
0: Ah, sí. Bueno, només era per verificar-ho, perquè clar, ens ha sorprès que sapiguem la distància que hi ha des d'aquí Vilasacra, que és a l'Alt Empordà, allà a la Garrotxa.
1: Bueno, però a mi perquè escoltava Vilasacra i van anar a parlar del Caparó.
0: Sí.
1: El Caparó havien set veïns.
0: Sí, sí.
1: Que no es coneixia. I em va fer tanta gràcia que parlessin del Caparó.
0: Sí, perquè...
1: Doncs, bueno,
0: sí, perquè...
1: I després vaig demanar a la neta, ja, perquè quan diuen un número, poc se posa que fa tanta pressa.
0: Ja.
1: I la neta, molt va passar un moment.
0: Clar.
1: Bueno.
0: Bueno, doncs pues molt agraït, I bé, la seva disposició.
1: Ah, doncs mira, pensava poder els amoïnarà...
0: No, al contrari, per això el truco, perquè clar, tornem a dir, escolta, tenim una persona que ens truca des de Santa Pau d'Olot, dic, no pot ser, que sí, que ella ho diu, he sentit els missatges del contestador, que n'hi ha diversos,
1: sí,
0: i, sí, sí, i dic, ah, doncs sí que ho diu, que és de Santa Pau i que es diu Maria Costa, correcte,
1: sí.
0: No? Sí, vale, doncs ja està, encantat, eh? I aquest missatge també sortirà, eh?
1: Aquesta cosa per explicar en tinc tantes com vulgueu.
0: Pues quan tingui ganes d'explicar, nosaltres estem per escoltar-la.
1: Et farem cada setmana.
0: Doncs. Molt bé, moltes gràcies, eh?
1: Bueno, vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: 107 de la FM.
3: De tota la vida.
4: Us quedeu, oi?
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
6: Hola, em dic Ferran i ara us faré una recomanació del llibre que es titula El Papa Pispa. L'autor d'aquest llibre és en David Williams i l'il·lustrador és en Toni Ros. La història comença quan un pare és famós fent curses, però són perilloses. Un dia en Gilbert, que és el pare, té un accident amb una cursa. Va haver d'anar al metge i li van haver de tallar la cama i es va haver de retirar de l'esport. Amb la cama de pal no trobava feina i cada cop era més pobre. El seu fill, en Frank, l'ajudava, però no servia de res. Un dia en Gilbert, el pare, torna a casa amb una feina, però se l'inventa per no dir-li al fill de què treballa. Si es llegiu el llibre, sabreu de què treballa el pare. Jo us el recomano. Hi ha acció, misteri i aventures. Espero que us hagi interessat el llibre i que tingueu ganes de llegir-lo.

0: Estic preocupat pel nou Real Decret de la Legionel·la.
1: Per què?
0: M'han dit que afecta tant a petits negocis com a grans empreses i no sé què haig de fer.
1: No pateixis. Truca a Fora Plagues. T'informaran i assessoraran sense compromís.
2: Gestionem, documentem i controlem la Legionel·la del teu negoci. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions. ForaPlagues.com i el 972 44 72 20.
3: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baker.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Treballadors del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció i la UGT han convocat concentracions davant de presons i centres de justícia juvenil per reclamar l'equiparació amb la resta de funcionaris del sistema penitenciari català. Anem cap a Lleida, Pepa Sanjanís.
2: Els treballadors del CIRE consideren que pateixen discriminació laboral, ja que tot i treballar en els mateixos entorns i tenir contacte directe amb els interns, les seves condicions laborals són diferents respecte de les dels funcionaris. Entre altres, demanen que se'ls consideri també agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen des del mes de gener. Jordi Camí és el delegat de personal de la UGT de Lleida, CIRE.
3: Els funcionaris els han reconegut els agents d'autoritat. És una cosa que també nosaltres ho estem demanant, perquè al final una agressió no pot valdre per una cosa i per nosaltres una altra. No?
2: A les concentracions s'han desplegat pancartes amb lemes com equiparació, més seguretat i més reconeixement. I també s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat l'abandó institucional, diuen, per part del Departament de Justícia.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: a l'interior. L'emissora que busques és dins teu.
1: El programa dels dilluns a mitjanit.
2: Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis, a Low Baila ho fan realitat. I cuidant els mínims detalls.
3: Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35, o envia'ns un missatge. Low Baila.
4: I estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Mirades, colors, flors que expliquen històries, detalls, instants irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

aneu agafant el lloc, aneu agafant el vostre lloc, que ja veureu que tenim totes les cadiretes netes i polides, ho tenim tot ben net, tot preparat per tota la nostra gent, tota la nostra família, tot el nostre amor. I avui us hem preparat un programeta, doncs, d'aquells d'anar a passar l'estoneta. Anar fent xup-xup. Un programa que anar fent xup-xup i això és el que tenim. Sí, no, ja. Que us estem donant una mica la serenata. Ja, no, si ja ho sabem. Però, a veure, jo ara pregunto, ja d'entrada, per posar-nos una mica en ambient. A veure, la serenata que us estem donant és picolíssima o no?

Ja veieu que jo aquí, a l'hora de cantar... Bam, bam. Tots en fila ho hem de fer, donant voltes per la taula del menjador, per les habitacions, ara cap al lavabo, vinga, epa, fem-hi.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Si vols deixar de patir, Ràdio Vilasacra de Bon Matí.
2: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
3: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
2: El sol de la ràdio.
4: Ràdio Vilasacra.
5: On les cançons lliguen amb la història.

0: el temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia. No neteja l'atmosfera a gran part de les comarques de Girona després de les pluges abundants i les tempestes que ja han arribat a descarregar gairebé 40 litres per metre quadrat, per exemple, a l'Escala, i aquesta pluja que encara cau a hores d'ara en forma de plugim, en forma d'una pluja feble, i també ha tornat i torna, de fet, a nevar al Pirineu. Per damunt dels 1.500 metres, una bona emblanquinada la que estem tenint. Atenció, perquè al llarg d'aquest migdia i tarda, a l'hora que es començaran a obrir clarianes cap a l'Alt Empordà, acabarem tenint algunes tempestes. Compte, perquè acabaran sent amb calamarsa i fortes, sobretot al sud de la Garrotxa i del Ripollès, també a la comarca del Gironès, a la del Baix Empordà i a la de la Selva. Al llarg de la tarda, doncs, aquests ruixats que acabaran sent, ja diem, més aparatosos i amb una temperatura que queda fresqueta. Demà una situació més tranquil·la, a la tarda algun ruixadet entre el Ripollès i la Garrotxa, i la tarda del diumenge sí que tornarà a haver-hi més sidral a les muntanyes del Pirineu. N'estem pendents a la xarxa?
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: I parlant d'emocions.
8: 66.
9: Això és la caixa de sorpreses. La

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 86.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: Des de l'Alt Empordà al món, avui Garrigàs.
7: Per terra ferma i cel ras, Garrigàs. Els té al vol amb pluges, vent, lluna i sol. Per vaques marcant el pas, Garrigàs. Fent camí els plau poder-se exhibir. Per comptar flors a compàs, Garrigàs. En la llum vessen colors i perfum. Desitja saber on estàs? Garrigàs. T'ho dirà només que baixis al pla. Sant Miquel, pedra i or, mirant el cel.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: Això és la caixa de sorpreses.

0: la notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Nova polèmica a Girona amb els ciclistes que circulen pel barri vell. S'ha fet viral un vídeo amb els ciclistes pujant amb la bicicleta a les escales de Sant Domènec i això ha provocat molts comentaris per la falta de respecte del patrimoni urbà. L'alcalde ha anunciat un expedient per aclarir responsabilitats. Fèlix Martín.
2: A través d'una piulada, l'alcalde Lluc Salellas assegura que aquests cicloturistes menystenen el patrimoni de la ciutat i l'utilitzen per fer el fatxenda. I explica que, per això, ha ordenat que s'obri un expedient i que es facin les actuacions corresponents. Recorda que la policia municipal de Girona manté actiu un dispositiu tot l'any per sancionar aquells qui no respecten el patrimoni ni les senyals de circulació que es van establir al barri vell. El vídeo no és puntual d'aquests dies perquè no s'hi veu tot el guarniment que hi ha aquesta setmana a les escales de Sant Domènec pel temps de flors. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri vell de Girona també han criticat l'actuació d'aquests ciclistes i refusen que el barri vell de Girona es converteixi en parc temàtic o escenari per generar contingut a les xarxes socials a qualsevol preu. Aquests cicloturistes menystenen el patrimoni de la ciutat i l'utilitzen per fer el fatxenda. Per fer el fatxenda. Per fer el fatxenda.
1: I ara música. Fatxenda.

cada dia, cada hora, cada moment. Ens tens al teu costat i a prop teu. Amb tu allà on vulguis i nosaltres aquí on som. A la ràdio de casa, a Capital del Món, a Vila-sacra. Allà on tu vulguis estar i puguis estar. Allà on no ens puguis escoltar, si vols, sempre amb total llibertat. Nosaltres no et prometem res, ni fem res de l'altre món, perquè la veritat és que tot el que oferim és d'aquest món. Triat amb mesura, això sí, seleccionat amb temps també, i ofert amb grans tocs d'experimentació i una selecció mesurada al detall de la música de tota la vida. Tot, això sí, a la seva hora. No barregem embolics.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh. Ole.
4: Oh.
5: Ole.
6: 012. Ole. La millor resposta.
7: Què són tots aquests papers? Que estàs amb el tema de la compra del pis de l'oncle Pere?
8: Sí, he de tramitar l'impost de transmissions patrimonials, però no sé ni per on començar.
6: L'Agència Tributària de Catalunya és una administració innovadora que us permet tramitar els impostos de manera fàcil i segura i estalviar temps i diners. Podeu presentar i pagar telemàticament els impostos des de casa a través de la seu electrònica de l'ATC, des d'una oficina de l'ATC mitjançant la tramitació atesa, o bé rebre atenció presencial amb cita prèvia a qualsevol de les oficines.
8: Gràcies a l'ATC ho tinc tot controlat.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.

0: Ara ens toca lluitar pel català, també al món digital.
1: Perquè la tecnologia prengui part de la nostra llengua, n'hi hem d'ensenyar.
2: Amb totes les nostres veus i amb tots els nostres accents.
3: És hora de conquerir nous territoris i d'aconseguir entre tots que el digital parli català.
4: La nostra llengua és la teva veu. Comparteix la projecte Aina.cat, Generalitat de Catalunya.

Un indret amb un patrimoni ric i ple de memòria. Així és Vila-sacra i Pep Velasco, escriptor i veí del poble, ho té prou clar. Per aquest motiu, està immers en l'escriptura d'un llibre on recollir tota la història de Vila-sacra, fotografies, documents, informació que ajudin a preservar i enriquir aquest llegat històric. Alhora, vol continuar reunint persones que vulguin col·laborar en aquest llibre aportant records, material i coneixements.

0: un llibre previst pel 2027. Tothom qui vulgui participar ho pot fer a través del correu editorial@ginestadigital.com o bé mitjançant el telèfon 680177437.
1: Totes les aportacions són importants.

0: quin somni.
1: El teu jardí ja està llest pel gran despertar de la primavera? A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Decora el teu jardí amb tés de colors, eines de jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
2: Action Figueres, al Carrefour de Vilatenim.
3: 100% Empordà.
4: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.

0: Flors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Bar Venècia de Figueres, amb una gran varietat de cerveses i, com no, acompanyat sempre amb les millors tapes.
2: És passió, és color, és vida, és humor, és amor. És dolç, és salat, és inimitable. És ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera. És amable, és canyera, és social, és incomparable, és singular, és plural, és veritat, és realitat, és ficció, és fresca, és directa, és única.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, no neteja l'atmosfera a gran part de les comarques de Girona després de les pluges abundants i les tempestes que ja han arribat a descarregar gairebé 40 litres per metre quadrat. Per exemple, a l'Escala, i aquesta pluja que encara cau a hores d'ara en forma de plugim, en forma d'una pluja feble, i també ha tornat i torna de fet a nevar al Pirineu. Per damunt dels 1.500 metres, una bona emblanquinada la que estem tenint. Atenció, perquè al llarg d'aquest migdia i tarda, a l'hora que es començaran a obrir clarianes cap a l'Alt Empordà, acabarem tenint algunes tempestes. Compte, perquè acabaran sent amb calamarsa i fortes, sobretot al sud de la Garrotxa i del Ripollès, també a la comarca del Gironès, a la del Baix Empordà i a la de la Selva. Al llarg de la tarda, doncs, aquests ruixats que acabaran sent, ja diem, més aparatosos, i amb una temperatura que queda fresqueta. Demà una situació més tranquil·la, a la tarda algun ruixadet entre el Ripollès i la Garrotxa, i la tarda del diumenge sí que tornarà a haver-hi més sidral a les muntanyes del Pirineu. N'estem pendents a la xarxa?
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
8: Sí.
9: Bé.
10: I parlant d'emocions.
11: 54.
12: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà.
13: Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d'un Porsche a l'AP7 a Figueres. Els Mossos han interceptat el vehicle en el marc d'una actuació policial a l'autopista. Si un Porsche. Onada de robatoris al municipi de Cabanes. L'oposició de Cabanes reclama un ple extraordinari i una setantena de veïns també han entrat un escrit demanant que s'actuï. Nou intent d'estafa a Figueres. Truca, es fa passar per l'Ajuntament i reclama el pagament del rebut d'escombraries. Diversos establiments han rebut trucades d'una persona que es fa passar per personal de l'Ajuntament i demana fer un nou pagament d'aquest rebut a un altre compte bancari. Com us diem sovint a aquesta emissora, verificar bé tot abans de pagar res ni a ningú. Una quinzena de professionals de l'Hospital de Figueres obtenen el reconeixement de l'especialitat d'urgències. Aquesta acreditació certifica formalment l'expertesa, els coneixements, la preparació i la sòlida trajectòria de l'equip en l'atenció de pacients crítics i de complexitat. El topall, el lloguer, no evita pujades de preu. Peralada, Platja d'Aro i Fornells de la Selva encapçalen els increments, mentre a Riudarenes registra la reculada més intensa del cost d'arrendar un habitatge. Tot i això, la vivenda està pels núvols. Adjudicada la construcció dels 51 habitatges públics en el Parc de les Aigües de Figueres amb un pati bioclimàtic. La promoció de lloguer assequible, situada al carrer Sant Climent Sescebes, preveu dos edificis amb 21 i 30 pisos, 26 places d'aparcament i un termini d'execució de 32 mesos. Tres platges i quatre ports de l'Alt Empordà han estat guardonats enguany amb bandera blava, que certifica a escala internacional la qualitat ambiental i els serveis que ofereixen. Platja Grifeu de Llançà, Platja del Port de Llançà i Platja d'Empúria Brava de Castelló d'Empúries. Pel que fa al conjunt de Catalunya, és la quarta comunitat d'Espanya amb banderes blaves, totals i primera en ports.
12: Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en, ara sí, ara no.
2: En el 5-7 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca.

0: fliparàs. Al·lucinaràs.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Escolta, m'envio un petó a la Maria Glòria, que t'escolta cada dia. Maria Glòria, truca'm, guapíssima. Estem entre amics, com una família. Et puc demanar una cançó, que fa dies que no et demano res, de la Nina Simone. My baby, no sé què. Ja no me'n recordo el final, fill. Vale. Gràcies, guapo.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.
6: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: Deixa'm estar pesat.
1: Mira que exagerada, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
2: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
3: Actualitzem.
4: Bon dia a tothom.
5: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
6: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
7: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
8: Dilluns a les 11 de la nit.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Llogar un habitatge a Espanya és avui més car que mai. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els preus del lloguer van pujar un 3,5% durant el 2024, l'increment més elevat dels darrers 5 anys, Clara Ontañón.
2: Amb aquesta nova pujada, els lloguers encadenen ja una dècada sencera a l'alça. Les comunitats on més s'han disparat els preus són el País Valencià, les Illes Balears i Andalusia, amb increments del 5, del 4 i del 3,8% respectivament. A l'altra banda, Astúries, Castella i Lleó, Catalunya i La Rioja són els territoris on els lloguers han crescut amb menys intensitat. La fotografia dels últims 10 anys és encara més contundent. Des del 2014, el preu del lloguer s'ha encarit de mitjana més d'un 23% a tot l'estat. Una escalada sostinguda que continua tensionant el mercat de l'habitatge i complicant l'accés a un pis, especialment per als joves i les famílies amb rendes més baixes.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Canviem de qüestió.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Ràdio Vila-sacra, emissora municipal. 107, freqüència modulada.

0: apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Mirades, colors, flors que expliquen històries, detalls, instants irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
3: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
4: A Izaguirre, com a experts en vermut, ens hem adonat que quan demaneu un vermut, dieu...
5: Un vermú, un vermut, un vermutet.
4: Llavors, quina és la manera de demanar-ho?
5: Deixa'm buscar com es pronuncia. Pareu, pareu. Menys ximpleries i més Izaguirre.
4: Moltes maneres de demanar-ho i una de gaudir-ne.
5: Izaguirre, el nom del vermut.
6: Si no t'agrada això... Canvia i busca quelcom millor. I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals, potser un rock o una sardana, i amb molta bona gana.
7: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: I parlant d'emocions.
1: 5.
2: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Bon dia, no neteja l'atmosfera a gran part de les comarques de Girona després de les pluges abundants i les tempestes que ja han arribat a descarregar gairebé 40 litres per metre quadrat, per exemple, a l'Escala, i aquesta pluja que encara cau a hores d'ara en forma de plugim, en forma d'una pluja feble, i també ha tornat i torna, de fet, a nevar al Pirineu. Per damunt dels 1.500 metres, una bona emblanquinada la que estem tenint. Atenció, perquè al llarg d'aquest migdia i tarda, a l'hora que es començaran a obrir clarianes cap a l'Alt Empordà, acabarem tenint algunes tempestes. Compte, perquè acabaran sent amb calamarsa i fortes, sobretot al sud de la Garrotxa i del Ripollès, també a la comarca del Gironès, a la del Baix Empordà i a la de la Selva. Al llarg de la tarda, doncs, aquests ruixats que acabaran sent, ja diem, més aparatosos, i amb una temperatura que queda fresqueta. Demà una situació més tranquil·la, a la tarda algun ruixadet entre el Ripollès i la Garrotxa, i la tarda del diumenge sí que tornarà a haver-hi més sidral a les muntanyes del Pirineu. N'estem pendents a la xarxa?
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
7: Bon preu i esclat.
8: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
9: Paraules de nen.
10: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
11: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la platja, heu d'escoltar aquest poema. Quan l'escoltem, sembla que estem a la vora del mar.
12: Hola, em dic Camila Pesaque. El poema que he escollit es diu Dia de platja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha semblat interessant, ja que m'agrada molt la platja i l'estiu. A continuació us recitaré el meu poema. Tovallola de les grosses, parasol de molt color. Ulleres, topiaretes, anem a la Calamajor. El mar es gronxa d'onades. Les roques brillen al sol. Les gavines cridaneres aixequem tot el vol. La sorra està molt calenta. El cel blau de tinter. Tots corrents fins a ran d'aigua. Ja m'hi cambús el primer.
11: Gràcies, Camila, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta alegria. I és que un dia de platja i una poesia ens dona molta felicitat. Fins al proper embaladits. Adeu.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Savoir vivre.
3: La dolce vita.
4: Cariwampum.
5: Saudade.
6: So livacant.
7: Deseo.
8: Prix d'aventure.
9: Wanderlust.
10: Hi ha tantes maneres de descriure aquest sentiment, però és millor experimentar-lo en viu. Comença el viatge i simplement deixa que les teves expectatives s'enlairin. Hora per a nous horitzons.
11: Say yes to the world.
12: És Ràdio Vila-sacra. És clar.
13: L'ha pillat.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656-1970-62 i podràs venir i visitar-nos.
1: I parlant d'emocions...
2: 35.
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
4: Ai, d'aquí mitja horeta, com qui diu 29 minutets, sí. L'Ivan em relleva.
5: Brindem, brindem.
4: Hem dit moltes coses, però encara en queden moltes per dir,
5: Ui, sí, mira, tenim tot aquí, tot ple de fulls.
4: I segurament que se'ns oblidarà alguna, també. No sé si a tu se t'oblida alguna cosa.
5: Sí, sa, sí.
4: Sí, no?
5: Menció, i tant, i tant.

0: K25.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
2: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.
4: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
5: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
6: I gratis, gratis.
7: Recordi bé aquesta combinació.
8: Bueno, no podré, no podràs.
9: Sí. 012, la millor resposta. T'agrada la música o la dansa i en vols aprendre més? Si et decantes per la música i vols aprendre a cantar, tocar instruments o formar part d'un grup musical, tens a la teva disposició prop de 200 escoles autoritzades i diferents ensenyaments de grau professional i superior. I si el que t'agrada és ballar, no perdis el ritme. També tens un munt d'opcions on rebràs una formació regulada i de qualitat.
10: Però on vas així?
11: Primer a classe de música i després a dansa.
9: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: animal?
1: Ah, sí...
2: Bueno...
3: Tranquil·lament.
4: Molt bon dia. Volem aprofitar que estem realitzant un projecte sobre el cervell humà per parlar-vos de com la música afecta el nostre cervell. Hem descobert que el cervell és l'òrgan que s'encarrega de regular i controlar tot el que fa el nostre cos, de les funcions vitals del nostre organisme i també dels nostres pensaments, de la nostra memòria i de les nostres emocions.
5: Però sabeu què hem descobert també? Que existeixen diferents parts del cervell de les persones que s'activen en funció del tipus de música que s'estigui escoltant. Diversos estudis han demostrat que la música afecta el nostre organisme, ja que quan el sistema nerviós escolta alguna melodia, de tant en tant produeix un calfred i que fa que hi hagi reaccions motores, ja que la música ens pot fer ballar, saltar, cantar.
6: Com que la música afecta les nostres emocions, si escoltem una cançó trista, ens contagiem d'aquests sentiments. En canvi, si escoltem un tema que ens alegra, passarem tot el dia contents i amb energia per fer moltes activitats.
7: A més, com que la música és un llenguatge universal, és igual quina sigui la part del món on s'escolta una cançó, que provocarà les mateixes reaccions de les persones que l'escoltin. I com que nosaltres volem que passeu un molt bon dia, us deixem una cançó ben alegre perquè passeu el que queda de dia ben contents.

0: a la seva lletra en unes vacances amb la seva nòvia Jane Asher a l'Algarve. Vaja, gràcies a Déu que s'ho va repensar, no?
1: Si no t'agrada això, canvia i busca quelcom millor. I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals, potser un rock o una sardana, i amb molta bona gana.
2: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El Rei de la Rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el Rei de la Rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
1: Molt bé, no?
2: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WoW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
3: Pensa en un producte.
4: A Carnisseria Can Martí, Carnisseria Manera i Carnisseria Serraplà trobaràs la millor qualitat. Visita les carnisseries associades i gaudeix de la tradició gastronòmica en tot el seu esplendor.
5: Associació Comerç de Figueres.

0: Pelamax, les pelen en pelades.
1: Que bonics són nous anuncis que fan a televisió. Que boniques les músiques. Ai, l'airet, l'airet, l'airó.
2: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
3: Perdona?
4: Menye, menye, menye, menye.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Si vols estar fort, alimenta't dels productes de l'hort.
7: Deixa un missatge.
8: Ràdio Vila-sacra,

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Radio Vila Sacra, sencillamente.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Treva dels preus a l'abril, la inflació es modera dues dècimes fins al 3,2% per l'abaratiment de l'electricitat i això fa que el govern espanyol desactivi l'IVA rebaixat de llum i gas, Climent Sabater.
2: La mesura entra en vigor l'1 de juny quan deixarà de ser efectiva la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas natural i també de l'impost especial a la llum. En canvi, com els carburants s'encareixen, es mantenen almenys fins al 30 de juny la rebaixa a les benzines, els ajuts a agricultors i transportistes i els descomptes del bo social per a persones vulnerables. Unes mesures que poden fer repuntar l'IPC, però segons l'economista de la UOC, Carles Méndez, on hem de posar la lupa és en el comportament de la inflació subjacent, la que exclou elements volàtils com l'energia, i aquesta per ara també es modera una dècima.
3: Hem de posar la lupa en el que és la inflació subjacent, que són aliments, calçat, cost de l'habitatge, que són aquelles, diguéssim, aquelles parts més estructurals de l'IPC que sí que recullen el creixement de preus de l'economia, restant tot aquell sector i subsectors que són molt volàtils.
2: L'abril tanca, doncs, amb una moderació de dues dècimes de la inflació que queden al 3,2% per l'abaratiment del rebut de la llum. A Catalunya, l'IPC és dues dècimes més baix que el conjunt d'Espanya, del 3%.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

imperceptibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Queda't amb el millor.
4: Seleccions Ràdio Vilasacra.
5: Tot és més bo.
4: Tornar als orígens. Redescobrir l'essència rural. Gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell. Tot l'Empordà al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
6: La xarxa.
7: Ateno, portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable, de proximitat i de temporada.
8: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
7: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
8: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
7: Tria Ateno, cuina i lleure de proximitat.

o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa't en el

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Aquest és el número per participar.
3: 972-51-1268.
2: Aquell altre?
3: 656-19-70-62.
2: I recordo també que és interessant que, quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, sóc aquí, si voleu toco piano. Tu creus paraules d'amor, però el que passa que, esclar, és una mica llarga, llavors només tocaré la primera part i la repetició. A veure, jo deixo el telèfon aquí...

0: gràcies.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca.
1: Repetiràs.
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

La xarxa de comunicació local. Quan visitem una exposició, admirem la part final del procés artístic. Una obra gairebé enllestida, a la qual només li falten els retocs finals, que són la nostra mirada i les nostres interpretacions. Museus, galeries i sales d'exposicions són espais nets i generalment diàfans, destinats a mostrar aquestes obres de la millor manera possible. Però en realitat, quadres, escultures i instal·lacions provenen d'espais tan plens i caòtics com ho pot ser el procés artístic del qual neixen. Els tallers dels artistes són, per norma general, espais tan desconeguts com els camins i corriols per on transcorre qualsevol obra artística fins a arribar a la destinació final de veure's acabada. Per més informació, visiteu la pàgina Tallers Oberts a Facebook.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta de la proliferació de notícies falses en l'àmbit financer a les xarxes socials i per fer-hi front obrirà un canal de denúncia ciutadana connectat amb la policia. Climent Soter.
2: Segons l'informe dels economistes catalans, la suplantació d'identitat amb consells d'inversió és la notícia falsa més habitual a les xarxes, seguit de les anomenades paradetes financeres de negocis poc clars i sovint fraudulents, i en tercer lloc per les informacions de fiscalitat enganyosa. Un fenomen a l'alça, segons l'informe del Col·legi d'Economistes, amb un alt impacte econòmic, es calcula cada 500.000 milions de dòlars a tot el món, però també emocional per a qui ho pateix, segons el degà Carles Puig de Travi.
3: Això són estafes, i al final pues, afecta a la butxaca, però també afecta psicològicament, perquè quan un se sent estafat i sobretot un efecte de butxaca que repercuteix a la seva vida i a les seves necessitats, això és importantíssim, no?
2: Davant l'augment de casos de notícies enganyoses en l'economia, el Col·legi obrirà un canal de denúncies ciutadanes que estarà connectat directament amb la policia catalana i organismes supervisors com la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
4: Si després de tot el que t'informem a Ràdio Vila-sacra cada dia tan estafat, vol dir que no ens sents prou ni bé. I per tant, ja t'ho faràs.

0: Encara que pugui semblar sorprenent, posar-li un pal a un caramel va ser una idea revolucionària a final dels anys 50, quan Enric Bernat Fontlladosa va començar a comercialitzar els xups. No va ser fins més d'una dècada després del seu naixement quan es va decidir redissenyar el seu logotip, i per aquesta tasca es va comptar amb un altre català il·lustre, el mateix Salvador Dalí. Va ser el pintor el que va crear l'emblemàtica ensenya i, a més, es diu que la va dibuixar en apenes una hora.
1: Un viatge en el temps.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

Eo. Noticias, curiosidades, música y sensación.

0: Propostes comercials. Sensacionals. Comercials sensacionals.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·la i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
3: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
4: Ministrius de llars.
5: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
4: Ministrius de llars.
5: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
6: Avancem junts. Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972 84 42 11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar. 1, 2, 3, 4.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
3: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
4: Esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
5: Ràdio Vila-Sacra.
4: Sigues rica en vida. Ràdio.

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: Tens més de 60 anys i et trobes sola o sol?
2: Amb Ràdio Vilasacra mai ho estaràs.
1: Deixa un missatge al contestador i et trucarem per conversar una estona amb tu cada cop que vulguis.
3: Ràdio Vilasacra, sí que sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Les alertes sanitàries per calor s'han multiplicat per 4 des dels anys 90 i a gairebé tot el continent europeu augmenten les morts vinculades a les altes temperatures. El 2024 hi va haver 62.000 morts associades a la calor. Així ho recull l'últim informe de l'Ansett Countdown, de referència mundial, per analitzar com la crisi climàtica afecta la salut humana. Amb més detalls, Anna Banyeres.
1: El document descriu que el sud i l'est d'Europa, juntament amb l'Àsia Occidental, són les zones on la calor extrema més s'ha intensificat. Espanya apareix entre els països europeus amb una mortalitat més elevada vinculada a les altes temperatures, sobretot per estius cada vegada més extrems. En l'anàlisi de Catalunya, Tarragona és una de les zones on la calor està impactant més la salut, especialment en els nadons i la població major de 65 anys. A Lleida, en canvi, preocupa les alertes sanitàries per calor extrema. Han augmentat clarament. Avui hi ha 8 dies més l'any amb risc molt alt per a la salut que fa 3 dècades. En aquest sentit, l'informe subratlla la importància d'accelerar els esforços en la mitigació per reduir riscos, reforçant la vigilància epidemiològica, millorant els plans d'emergència davant onades de calor, amplien els refugis climàtics per protegir la població en episodis extrems, però també demanen protegir millor els treballadors a l'aire lliure, residències de gent gran, escoles i llars vulnerables.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Les coses d'una altra manera.

0: I parlant d'emocions.
1: 97.
2: Benvinguts als que encara escolteu la ràdio a la ràdio.
3: Sabies que... A part de ser científicament reconegut per la seva teoria de la relativitat, el físic alemany Albert Einstein també és conegut per les seves frases plenes de saviesa. Ara, dues notes manuscrites pel físic més reconegut del segle XX s'han subhastat a un preu milionari. La curiositat d'aquestes dues frases, però, és que Einstein les va donar de propina a un missatger perquè no tenia canvi. I què deien aquestes frases? Doncs la que s'ha pagat més cara per 1,3 milions d'euros deia això: la calma i una vida modesta porten més felicitat que la persecució de l'èxit combinat amb agitació constant. Novembre 1922, Tòquio. L'altra frase, que també s'ha subhastat a la Casa Winners de Jerusalem, s'ha pagat per una mica més de 200.000 euros i és aquesta: quan hi ha voluntat, hi ha camí.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: L'educació comença a casa i continua a casa. És a dir, no és veritat que deixem d'educar, perquè la gent adulta de la família sempre són un referent. Ara, en les primeres etapes, aquest educar és construir i afavorir el desenvolupament de la criatura, i per això és necessari tot el grup familiar. Malgrat tot, hi ha algú que té més responsabilitats que d'altres. I el grup que té responsabilitat parental, és a dir, l'educativa, és el grup, la generació de proximitat. No són els iguals, no són els germans, ni que hi hagi germans grans, sinó que seria aquesta generació, pares, mares, amb el model que sigui la constitució familiar, però tampoc són els avis, tampoc és la tercera generació. I penso que autoritat i afectivitat són claus, i a partir de què, perquè els estimo, jo dic què han de fer, les criatures ja s'enfrontaran, ja protestaran, és el seu dret, i a partir de què jo els dic, t'entenc que puguis protestar, però ara seu, que jo sóc qui sé el que necessites. I la criatura ja se n'adona, i a mesura que creixen ho veuen molt clar, si no faig això passarà tal cosa. Evidentment, evitar les conseqüències no ajuda a créixer, però l'educació és deixar petites possibilitats d'experiència, perquè és l'experiència personal acompanyada la que educa. Llavors, aquesta estimació ha d'anar acompanyada, sobretot, d'aquesta seguretat adulta, que a partir d'una edat l'autoritat moral de la gent adulta continua siguent-hi. Després és important que tinguem clar que per educar no n'hi ha prou amb això, que llavors venen les exigències quotidianes. Llavors ens semblava que donar unes pinzellades per entendre que no és que ho fem malament, sinó que quina sort que la criatura reacciona pel que li toca. Sabem que hi ha uns aspectes del creixement que són propis, diguem-ne, de totes les criatures del món, gairebé, no? I això pensàvem que també era interessant perquè desangoixa moltíssim a les famílies. Quan a vegades es diu no tenim temps per educar, jo sempre em posa bastant mal humor. I dic que la que encens el llum, al despertar-te, estàs educant. Si poses música o no en poses, si els dius bon dia, si dius corre, anem. És a dir, la manera com estem interactuant amb les criatures els estem educant. Llavors vol dir que educar és tan fàcil perquè ho estem fent a cada moment que estem amb la canalla. Tornem a reconèixer la família que saben educar.
4: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
5: Platja d'Aro està renovant el seu passeig marítim. La part més nova és la del sector sud, que ja s'ha estrenat aquesta Setmana Santa. Les autoritats municipals han fet balanç de l'obra aquesta setmana, aprofitant la visita del delegat del govern espanyol a Catalunya. Un acte que ha servit per parlar de les futures fases de la renovació del passeig. Els pressupostos participatius de Molló han escollit la instal·lació de generadors elèctrics d'emergència per convertir l'Ajuntament en un refugi energètic. La proposta permetrà garantir serveis bàsics durant possibles talls de llum. Hi han participat 36 persones, més de l'11% del cens, una xifra que el consistori valora molt positivament. La policia local de Banyoles intensifica aquest maig els controls de ciclomotors i motocicletes per reduir molèsties i garantir la seguretat. En la primera setmana ja s'han revisat més de 30 vehicles i s'han posat 17 denúncies per irregularitats. El Centre Cultural Ca l'Anita de Roses va acollir aquest dimecres 13 de maig una nova sessió del novè cicle de xerrades d'arqueologia impulsat per la Càtedra de Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Roses. Tant divendres com dissabte se celebrarà a l'Escala la segona jornada d'estudi Víctor Català, que enguany està dedicada als jardins històrics. L'Alfolí de la Sal i el Clos del Pastor seran els espais on es desenvoluparà la trobada que participaran diferents experts i que té com a objectiu divulgar el llegat de Víctor Català més enllà de la seva obra literària. El moviment ciutadà Salvem el Castell de Montjuïc va convocar ahir dimarts 16 de maig a les 10 a tots els veïns i veïnes del barri en un acte simbòlic que fusiona el temps de flors amb la reivindicació del patrimoni i dignificació del Castell de Montjuïc i les seves torres. Martí Vayreda aconsegueix una sisena posició a la Copa del Món a Dole. Vayreda explica que les sensacions no van ser del tot positives, ja que s'està recuperant d'una lesió que li impedeix donar el 100%.
6: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?

0: La Sagra.
1: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
2: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
1: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
2: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Rumba samba mambo.
2: D'entrada, bon dia, amor. Amor meu, vida de la meva vida. Aliment imprescindible dels meus sentiments. Fragància desitjada dels meus somnis. Què tal, què tal? Mira, nosaltres us hem trobat a faltar. Molt, molt, massa. Els dies corren, els temps passen, les hores volen, i a sobre no ens esperen, tu, no esperen a ningú les hores. No ens esperen ni a nosaltres, que només fem que estimar-nos, sense més intenció que estimar-nos. Sense més intenció que compartir coses, que viure el dia a dia de la millor manera possible, sense rotllos raros, sense manies, sense enveges. Potser per això avui us hem volgut parlar una mica de la por. La por a perdre algú que t'agrada, la por a perdre algú que estimes, la por al perill, la por a la inseguretat. Molt bon dia, amic Albert.
3: Bon dia.
2: La por.
3: La por.
2: La por. Mm-hmm. Molta por, la por, no?
3: Jo tinc molta por.
2: A què?
3: Ah, en parlarem.
2: La cosa que tens més por de totes.
3: En parlarem.
2: Por per por, por...
3: En parlarem.
2: En parlarem.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: En castellà, trabajar. En francès, travailler. En portuguès, trabalhar. En català, treballar. Totes aquestes paraules venen del llatí trepidare, que no volia dir treballar. En llatí treballar es deia laborare. Què volia dir, doncs? Trepidare. Volia dir torturar. Resulta que els romans, que eren una mica macabres a vegades, es van inventar un tipus de tortura que consistia en lligar un xaval en una estructura de tres pals, un pal vertical i dos en creu. Un cop estava ben lligat al xaval, el cosien a cops de bastó fins que es quedava com un vegetal. D'aquesta tortura n'hi deien trepalium, trepalium, tres pals. Amb el pas del temps, trepidare va passar a voler dir senzillament torturar. I qui sap com, en algun moment va deixar de significar torturar i va començar a significar treballar. De fet, dada curiosa, en italià no tenen el verb treballar, ells diuen lavorare, però sì que tenen la paraula travoglio, que significa els dolors, el patiment, de parir. Sembla que això de veure el treball com una tortura ve de lluny.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: No busca la fama.
2: L'opció dels que en saben.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
5: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
6: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
5: Més info a espaigironès.com.
7: El nostre secret, viure per amor a la ràdio i no viure pels calers de la ràdio.
8: I és que encara hi ha diferències.

0: Hola, bon dia. Avui recomanaré un llibre que és La pilota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

Ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.

0: 012, la millor resposta.
1: No t'havies acabat el llibre?
2: Sí, però ja n'he començat un altre.
0: Bibliodigital és un servei de préstec de continguts digitals disponible per tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. S'hi pot accedir via web a través de l'ordinador o dels lectors de llibres electrònics o mitjançant l'app si utilitzes la tauleta o el telèfon mòbil. Llibres, revistes, diaris, còmics, música clàssica, pel·lícules... Entra a biblioteca.ebiblio.cat i tindràs tota la cultura a l'abast. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d'un Porsche a l'AP7 a Figueres. Els Mossos han interceptat el vehicle en el marc d'una actuació policial a l'autopista. Si un Porsche... Onada de robatoris al municipi de Cabanes. L'oposició de Cabanes reclama un ple extraordinari i una setantena de veïns també han entrat un escrit demanant que s'actuï. Nou intent d'estafa a Figueres. Truca, es fa passar per l'Ajuntament i reclama el pagament del rebut d'escombraries. Diversos establiments han rebut trucades d'una persona que es fa passar per personal de l'Ajuntament i demana fer un nou pagament d'aquest rebut a un altre compte bancari. Com us diem sovint a aquesta emissora, verificar bé tot abans de pagar res ni a ningú. Una quinzena de professionals de l'Hospital de Figueres obtenen el reconeixement de l'especialitat d'urgències. Aquesta acreditació certifica formalment l'expertesa, els coneixements, la preparació i la sòlida trajectòria de l'equip en l'atenció de pacients crítics i de complexitat. El topall, el lloguer, no evita pujades de preu. Peralada, Platja d'Aro i Fornells de la Selva encapçalen els increments, mentre a Riudarenes registra la reculada més intensa del cost d'arrendar un habitatge. Tot i això, la vivenda està pels núvols. Adjudicada la construcció dels 51 habitatges públics en el Parc de les Aigües de Figueres amb un pati bioclimàtic. La promoció de lloguer assequible, situada al carrer Sant Climent Sescebes, preveu dos edificis amb 21 i 30 pisos, 26 places d'aparcament i un termini d'execució de 32 mesos. Tres platges i quatre ports de l'Alt Empordà han estat guardonats enguany amb bandera blava que certifica a escala internacional la qualitat ambiental i els serveis que ofereixen. Platja Grifeu de Llançà, Platja del Port de Llançà i Platja d'Empúria Brava de Castelló d'Empúries. Pel que fa al conjunt de Catalunya, és la quarta comunitat d'Espanya amb banderes blaves, totals i primera en ports. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.
2: I parlant d'emocions...
3: 80.
4: Radio Vila Sacra.
5: Radio Vila Sacra.
6: Radio Vila Sacra.
7: Radio Vila Sacra.
8: Radio Vila Sacra.
9: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
10: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual en joc.
2: I parlant d'emocions...
3: 3.
15: Oh my God!
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí la barreja tal com cal, evidentment.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
4: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
5: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
2: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan Garcia, molts usuaris hi arriben després de donar-se que necessiten un canvi.
3: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir: no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn, i llavors hi ha una intenció de canvi.
2: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
4: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsertar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
2: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
4: Agafes rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia, i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
2: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
5: Els caps de setmana passen coses.

Jimmy. Jim, Jim Jabri. A sweep is as lucky can be.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?

regal hort. Em duran els toros quan seré mig mort. Jo encara sóc jove, m'estan engreixant, que tinc la cara tendra i se'm menjaran. Jo visc a la quadra, net i ben peixat. Haig d'anar a les curses i sóc ben tractat. A gent d'uniforme i faig de pedestal i sovint m'entrenen per un festival. Jo faig filigrana sota els llums del circ amb arreus de seda i plomalls bonics. Jo sóc una dama que em du a passejar pels llocs on es pensa que s'han d'admirar. Cavalls ja no en queden pels nostres carrers. El trip-trap que enyoro ja no el sentiré més.

els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar, i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: Ràdio Vilasacra no segueix modes. Ràdio Vilasacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Ai, caramba!

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 19 de setembre del 2025.
1: La cerca d'habitatge afecta la salut mental i el benestar emocional, tal com conclou el nou baròmetre de l'habitatge presentat al Senat. El 40% dels enquestats reconeixen haver viscut amb ansietat la cerca de pis i un 20% pateixen por de perdre l'habitatge. Narciso Mitjavila és el president d'aquest 3, autor de l'estudi.
2: Los propietarios estamos en una sociedad de privilegio dentro del castillo y los no propietarios, que son jóvenes o nuevos españoles, están fuera de ese castillo. Y además con el convencimiento de que ahora mismo es imposible que puedan entrar si no cambian las condiciones.
1: Per 4 de cada 10 espanyols, l'habitatge és el principal problema, una xifra que puja fins al 50% si viuen en lloguer.
3: Pensa, pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: També ens sembla que estudiar teoria durant anys és perdre el temps. Per això, i perquè volem que estiguis realment preparat pel món actual, et donem les eines que necessites per submergir-te al sector tecnològic en només 5 mesos i des d'on tu vulguis. Núcleo Digital School. El teu futur comença aquí.
1: Visita núcleo.school.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: La cuina catalana medieval era molt sofisticada. Segurament avui no ens agradaria perquè els gustos han canviat, però per la gent del segle XI hi havia plats dignes de 3 estrelles Michelin. És cert que els més pobres tenien pa, farinetes o fruits secs, però els més rics menjaven de tot, sobretot carns. I gràcies a la influència àrab i jueva, també van arribar albergínies, espinacs, fideus, sucre i espècies com la canyella, el pebre o el gengibre, que estaven molt de moda. El cabrit, el xall i l'aviram eren carns que menjaven els rics. El porc era més popular i

0: història per fer embotits i cansalada.
1: El festí de Babel, amb Valèria Obereda.
2: La gastronomia italiana es distingueix perquè el sur és més sabrosa, gustos molt definits, molt forts i molt frescos i molt bons, i el nord és potser més dolça, de posar sucre, eh?
3: Cinzia Tava va néixer al nord d'Itàlia, als Alps, i fa 10 anys que és a Catalunya.
2: És la típica dieta mediterrània que ens distingueix com tant a Itàlia com aquí. Hi ha de tot. Piano per non far rumore, mi addormenti
3: di sera e ti risvegli col sole. I si parlem d'Itàlia, parlem de pizza.
2: A Itàlia les dones realment solen fer les pizzas a casa seva. Ho fas amb llevadura, amb aigua, l'oli, la farina, alguns hi posen també llet i una mica de sal i ja està. La deixes allà reposar i després li poses el que vulguis. I ja està, ja al forn i a menjar.
3: I també de pasta.
2: Hi ha tagliatelle, que són aquells nius, després hi ha macaroni, hi ha macarons curtets, mitjans, llargs, després hi ha espaguetis, que tothom coneix. A mi m'agrada molt també fusilli, que són aquells en espiral, i després le farfalle, que són les papallones. Després hi ha uns mitja conxa, o les conxes, també aquelles són molt bones, són típiques del sur.
3: Parlem de particularitats. La primera, aquí, pràcticament desconeguda.
2: La polenta és un plat típic de tot el nord d'Itàlia. És el plat dels pobres. Agafes aigua, la poses a escalfar i li poses aquesta farina de blat de moro, deixes allà al foc un parell d'hores, més o menys, i ja està, ho poses al plat, li pots posar qualsevol cosa al costat, des d'un estofat de carn a formatge, l'has fet o no, que està boníssim.
3: La segona, més aviat, és una curiositat.
2: Llentia és un plat típic el primer de l'any, per bona sort, de tota Itàlia, realment, és figuratiu per que porti molts diners l'any nou.
3: Al nord deies que era un mes de dolços.
2: Un típic de la zona meva, que està una mica relacionat amb Àustria, és un que es diu strudel, que és una pasta normal de pasteleria, i després a dins li poses moltes pomes, les uves passes, canela, fas una barreja i és un rodó així ben llarg. Però el més típic italià és el famós que tothom coneix, és el tiramisú.
3: I un bon menjar sempre acaba.
2: Mai falta el cafè italià, l'espresso, sempre ho prenem. Si no és el cafè, aprens un cappuccino. I realment és molt bo el cafè italià i el cappuccino italià. I és molt difícil de trobar-lo fora d'Itàlia.
3: Bon profit, Cinzia.
2: Buon appetito.
4: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Uni final al teu dia. Tornes a casa, relaxa, tens un paradís.
2: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
1: Notaràs la diferència.

0: Comprovat. El poder dissuasori dels sistemes de càmeres de videovigilància de DTV redueix el número de sinistres.
1: Amb DTV podrà controlar les seves propietats, sigui on sigui, des de qualsevol dispositiu.
0: DTV, professionals amb experiència per recomanar-li el millor sistema en funció de les seves necessitats. I sempre amb tecnologia d'última generació de càmeres de videovigilància.
1: La seguretat del seu negoci, propietats i de les persones que estima és possible amb DTV, especialistes en sistemes i instal·lació de càmeres de videovigilància.
0: Més informació a dtv.cat o trucant al 902 99 82 59.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat 43.600 casos de càncer. És un 2% més que l'any anterior i les previsions són que en els propers anys els casos creixin més entre els joves. Els càncers més freqüents en homes són el de pròstata, el de còlon i el de pulmó, i en dones el de mama, el de còlon i també el de pulmó. Aquest últim es manté com el més mortal en tots dos sexes, malgrat els petits avenços que hi ha per tractar-lo. El Departament de Salut ha consolidat la biòpsia líquida com a prova diagnòstica per millorar el tractament de precisió en determinats casos de càncer de pulmó amb bons resultats. Les estimacions per aquest 2026 que fa la Societat Espanyola d'Oncologia apunten a 8.000 diagnòstics de càncer en joves d'entre 20 i 30 anys, una xifra que globalment encara no és alta, però que preocupa perquè cada any creix. Maria Vidal, oncòloga de l'Hospital Clínic, explica que és una tendència a tot el món i que no hi ha un sol motiu.
4: Tots els canvis hormonals i el que està relacionat amb el càncer de mama, càncers ginecològics, llavors no hi ha clarament una única hipòtesi, hi ha moltes. La primera, que sabem que és la causa de gran majoria dels càncers, són estils de vida, alimentació, ultraprocessats, esport, hàbits tòxics.
3: Una altra incògnita que preocupa els oncòlegs és perquè el càncer en edats més joves també és més agressiu, tot i que la taxa de curació arriba al 80% en alguns tumors. L'any passat van morir més de 17.600 persones a causa del càncer.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
1: Xarxa local de comunicació.
0: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
1: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
1: Xarxa local.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: On les cançons lliguen amb la història.
5: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
6: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
7: Pareu bé l'orella.
8: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet.
9: Busques inspiració?
10: El juliol gaudeix de...

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: Proximitat.
1: Connexió.
0: Servei.
1: Llengua.
0: Informació.
1: Invasió.
0: Participació.
1: Cultura.
0: Emergència.
1: Educació.
0: Arrel.
1: Companyia.
0: Veritat.
1: Memòria.
0: Carrer.
1: Paisatge.
2: Ràdio Vila-sacra, l'emissora per a cervells més evolucionats.
3: La Diputació de Girona està al servei dels 221 ajuntaments de la demarcació. Els dona suport d'acord amb les competències que té atribuïdes. Atorga subvencions, finança inversions i impulsa tot tipus de polítiques públiques en què es promouen la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Diputació de Girona, al costat dels municipis, al teu costat.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Calma.
4: Ara ens toca.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
4: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
3: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
4: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.
5: Sis de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats a la feina o rebutjarien un ascens si això afectés el seu benestar. Segons diversos estudis, ja no només es valora el sou, sinó que es prioritza la flexibilitat per poder compaginar vida laboral i familiar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament sobre què implica l'èxit professional. Pel professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, no es tracta d'una falta d'ambició, sinó que es valoren altres aspectes.
6: Els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina, que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
5: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys, segons els estudis elaborats per Infojobs i la consultora de selecció de personal Michael Peix.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
1: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
3: I parlant d'emocions.
4: 51.
1: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vila-sacra per triar on només tenim sensacions.

0: ¿Digui? Sí, sí, servei 24 hores tots els dies de l'any.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: la influència de l'anglès tenim un munt d'anglicismes, però això no vol dir que els haguem d'utilitzar sempre. Tenim paraules catalanes que signifiquen el mateix. Com diríeu en català? Startup.
1: Ah, merda, la tinc.
2: Ah. Una què?
0: Una startup.
3: Ah, startup. Sí, com una cafeteria. Sí. Jo he estat amb els startups.
1: Tu has estat amb els startups?
4: Com un filet tapa. Tarta.
3: Carn picada. És la carn...
1: Està alta. No.
0: Aviam, què és? Carn picada crua? La cafeteria.
4: La cafeteria.
1: Ah, la tartar és bona. No, carn picada.
0: Un estic tartar no, eh?
2: Algo de pujar.
0: Quan estàs a la cinta aquesta de caminar i poses estar...
2: No,
0: no, parar, stop. En el món empresarial...
2: Ah, tindre més...
5: Tremendo. Empresa emprenedora.
0: D'acord, emergent. Saben què és tenir feeling?
3: Va, per mi és tenir xispa.
0: Xispa amb una altra persona.
6: Vibes, no, vibes.
0: Vibes. Un altre anglicisme, tu.
6: Tenir...
0: En català?
6: Tenir bon rotllo.
0: Com dirien... Bullying.
5: Bullying.
6: Buah, com dius bullying?
3: Bullying.
0: El bullying.
5: La tinc molt integrada, aquesta, eh?
3: Però en català...
1: Català igual, no?
0: En català...
1: Una paraula així, clar i català...
0: Sí, clar i català. Comença a parar.
6: Maltracte escolar.
0: Maltracte...
6: Acusament, acusament escolar. Acusament.
0: Acusament?
6: Acos.
0: Acos?
6: As...
0: Assetjament
6: escolar.
0: Ja sabeu, eviteu els anglicismes sempre que podeu. Oh my god, ups!

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: L'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.

0: només hi ha un lloc on ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà.
1: Molt més atractiva, molt més emocional. Tenim un bon aparador a l'Empordà que no el teníem.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.
2: Escolta, què celebrem?
3: M'encanta la festa!
2: I què celebrem?
3: Celebrem un any més fent llar plegats. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
4: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscancer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
5: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
6: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Es evidente que existen otros mundos.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ara escolteu La història secreta. Doncs imagina't.
2: Hem superat les 3.000 trucades. Recull de moments, cinquena part.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
3: Bon dia, res, un moment. Que també us escolta de València.
4: Olé.
3: Em fa molta il·lusió, això. Aviam. Sí, senyor.
4: Ah, sí?
3: És la meva germana que jo multiplico.
4: Ah, vale.
3: Ah, senyora de Blanes, jo.
4: Ostres, tu, perquè els aquí mutis, eh?
3: Que sí, que és veritat, home. I després, ara que te tenim altra vegada i que té tanta audiència altra vegada...
4: Que sí. Bueno, com cada dia.
5: Escolta...
4: Que sí.
5: Doncs... Sí.
4: Pues... molt bé. I... És molt trist perquè cada vegada estem més lluny de l'Evangeli, cada vegada anem més encaminats a una cosa molt completament tancada i completament fosca, i és una gran llàstima. Nosaltres mateixos ens estem perdent la veritat de totes les coses i el camí que realment hauríem de fer.
5: Sí.
4: Bueno, mira.
5: Sí.
4: Pues... Bueno, a veure, què més? Vull felicitar...
5: Era per donar les gràcies a en Josep per la seva bona voluntat.
3: Jo opino...
5: Sí. Jo no sé... Sí.
3: Jo em sembla que ens estem tornant bojos tots plegats. El per què no ho sé. Això de l'internet, noi, dona tot el que tu necessites, tot el dolent. Les coses interessants, o sigui, les coses que fan profit, no es troba. Ara, les coses per fer mal, noi, floreix com les flors en el bosc.
4: Clar,
5: m'agrada, ja ho saps.
3: Simplement jo veig això.
4: Oi, ja.
5: Molt bé.
3: Sí, vinguen.
4: Bueno, a veure, què més? Vull felicitar a la família Cabezudo Llinàs, en Jordi, pues perquè la seva filla Àngels ha tingut el nen ja.
3: A mi engalleu-siau.
4: Demà, que és l'aniversari del meu marit.
3: No, sí.
4: I pel diumenge, que és la mare de Déu dels Rosers. Ai, felicitats a la Roser de Capcruna, que no me la descuidi.
3: Fa molts de dies.
4: Després, a veure, ahir vaig llegir pel Facebook...
3: Bueno, res, una abraçada per tu.
4: Això, volia comentar això, i que el món està tot regirat.
3: Sí, vinguen. Molt bé.
6: Això només a Ràdio Vila-sacra.
7: Pela marinera, això també, eh?
8: Et deixem uns segons perquè pensis.
9: Digue'm.
10: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
9: Dispensem?

Flors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: Es evidente que existen otros mundos.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: L'agenda europea del futur en clau de proximitat.
3: Agenda que han pactat 193 països del món per lluitar contra el canvi climàtic i la desigualtat social. És l'agenda 2030. Aquesta agenda fixa 17 objectius de futur, que en realitat són 17 reptes per a la construcció d'un nou món.
4: Fi de la pobresa.
5: Fam zero.
6: Salut i benestar.
7: Educació de qualitat.
8: Igualtat de gènere.
9: Aigua neta i sanejament.
10: Energia neta i assequible.
11: Treball digne i creixement econòmic.
12: Indústria, innovació i infraestructures.
13: Reducció de les desigualtats.
14: Ciutats i comunitats sostenibles.
15: Producció i consum responsables.
16: Acció climàtica.
17: Vida submarina.
18: Vida terrestre.
19: Pau, justícia i institucions sòlides.
20: Aliança pels objectius.
21: En el 107 de la FM.
22: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
23: Si no heu entès res, no és problema vostre.

0: repertori dels bolets nobles de la gran cuina clàssica hi ha tres preparacions amb indicació geogràfica francesa, per suposat.
1: Josep Maria Blasi.
0: Són a la bordelesa, a la provençal i a la tolosana, de Tolosa del Llenguadoc. El procediment és similar. S'han de tallar a làmines més o menys fines, escalopé o émincé en el llenguatge culinari francès, passar-los per la paella amb oli ben calent i afegir-hi els elements perfumants. Els bordelesos hi posen escalònia, els provençals, all. I els tolosans, les dues coses, més una mica de pernil i tomàquet. Hi ha una altra denominació geogràfica, però es refereix als xampinyons, classificats com menys més ordinaris. Són a la peregordina. Es fan com la bordelesa, saltejats amb escalònia i afegint-hi un tou de tòfona ratllada. D'aquesta manera queden d'allò més noble.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
3: Ai. L'opció dels que en saben.
4: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé que el dial n'està ple.
5: Doncs no.
4: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
5: Doncs sí.
4: Doncs aquí és el teu lloc.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: I parlant d'emocions.
1: 81.
2: Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
3: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
2: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
4: Miralls de memòria.
5: La vida és dura i el verb disfrutar, per més que es faci servir, no el recull el diccionari normatiu. Si el dieu oralment, no cometeu cap pecat. Però en català també tenim opcions col·loquials que poden funcionar. Bé, sobretot un verb del sud del Principat, del País Valencià i de les Illes. Més estès, impossible. Parlem del verb xalar. Aquest verb té un origen incert. Probablement ve de l'italià xaliare. Passar-s'ho bé. Disfrutar no es pot traduir alegrament per passar-s'ho bé o gaudir, perquè cal tenir en compte la informalitat del registre. I quin verb cobreix aquest registre informal? Xalar. Com hem xalat avui a la piscina. Feu-nos servir i feu una difusió amb naturalitat. No per imitar cap accent, perquè llavors us n'estareu burlant. Amb el mateix significat també hi ha altres expressions més col·loquials, com ara passar-s'ho bomba, passar-s'ho pipa, passar-s'ho de conya. M'agrada especialment de conya, perquè de conya ens ve de cony. I què voleu que us digui? Per fi s'associa el cony a un sentit positiu i no al conyàs.

0: viatge al temps.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
0: Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza...
2: Pizza Pazza!
0: Ja tens pizza stop. Pizza Pazza, pizzas, cuina italiana i mediterrània, pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells, Avinguda Riells 47, l'Escala, 972-77-44-41. La pizzeria de les pizza stop i molt més.
3: Sabem l'esforç que suposa tirar endavant una empresa. Si és el teu cas, respira. Hi ha algú pensant en tu. A Pimec hem aconseguit que l'impost de societats vagi baixant des del 25 al 20% per a micro i petites empreses. Pimec. Descobreix el que podem fer per tu i la teva empresa.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.
6: Vols gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
7: Telepizza.es
6: Telepizza, el

0: folks. Dig. Now that's jazz.
1: Silencio.
2: Ràdio Vilasacra, de 2019 a 2024, superades les 3.000 trucades.
3: Part número 7 del recull dels millors moments.

0: necessitat de fer-ho.
1: I ara és com una droga, cada dia, cada dia.
0: Jo, aquesta ràdio, des del principi,
1: m'ha donat molt, molt, molt.
2: Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la.
0: Jo he d'agrair en aquesta ràdio que s'ha fet una família en aquest, en aquí.
3: Gent molt maca.
1: Jo estava molt sola i sort de la ràdio. I ara és com una droga, cada dia, cada dia.
2: Ha sigut conèixer molta gent? Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la.
0: Bueno, moltes gràcies.
1: Donar-te les gràcies.
2: Felicitats i gràcies.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: Els que ho feu perquè sempre teniu tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
2: Ben jugat!
1: Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Hola, vull encarregar postres per diumenge. Què em recomana?
4: Amb qualsevol de les especialitats de pastisseria quedarà molt bé. Ja sap que treballem amb els millors productes i amb l'ofici dels mestres pastissers.
5: El cap de setmana, regalis el plaer d'un bon pastís. Federació Catalana de Gremis de Pastisseria.

0: Els efectes nocius dels plàstics per a la nostra salut es podrien duplicar d'aquí al 2040 si no es prenen mesures per frenar-ho. Un estudi publicat a la revista The Lancet Planetary Health quantifica els anys de vida saludable perduts pels gasos d'efecte hivernacle, els contaminants atmosfèrics i les substàncies químiques tòxiques emeses en tot el cicle de vida dels plàstics a escala mundial. La conclusió és que la suma de tots aquests factors reduirà 83 milions d'anys de vida saludable a la població mundial entre el 2016 i el 2040. Els autors de l'estudi, un equip d'investigadors de la London School d'Higiene i Medicina Tropical, apunten que per reduir aquestes afectacions no n'hi ha prou d'augmentar el reciclatge de plàstic que utilitzem, sinó que cal reduir-ne dràsticament la producció i també frenar-ne el consum. Entre els efectes que els plàstics tenen per a la nostra salut hi ha afectacions respiratòries, càncers i també altres malalties greus.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
2: Frankfurt La Plaça, especialitats en entrepans combinats.
3: Plaça Major, 11 de Bàscara. Telèfon 972 55 16 67.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
2: El cinema dijous a mitjanit.
4: I parlant d'emocions.
5: 48.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai.
7: Ai.
6: I ara?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els ciutadans estan preocupats per l'exposició dels infants a internet. Així ho constata una enquesta presentada en la primera trobada internacional sobre drets digitals organitzada a Barcelona pel govern espanyol i la Mobile World Capital Barcelona. Cristina Martín.
2: Un 95% dels enquestats considera que els menors es troben desprotegits a internet, una preocupació compartida pel govern espanyol. Maria González Veracruz, secretària d'Estat de Digitalització.
3: La ciutadania està molt preocupada per nostres menors. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad e insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse.
2: Una desprotecció que no només afecta els infants. 7 de cada 10 participants en l'enquesta creu que la protecció actual dels seus drets a internet és insuficient, tal com explica l'autor de l'informe, Jordi Muñoz.
4: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació.
2: L'enquesta, elaborada per la Universitat de Barcelona, s'ha fet a partir de 2.500 trucades telefòniques.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir 1.000 sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai, t'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
7: Sí.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
3: Ole!

0: els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.

0: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
1: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
0: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
1: Més info a codinucat.cat.

0: 100 grams de tradició. 2 cullerades d'il·lusió. Remourà amb molta cura.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Que res t'impedeixi gaudir-lo.
2: Sense de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Alimentació pre i postentrenament. Per aconseguir els objectius que et proposis amb l'esport, no només dependrà del resultat dels entrenaments realitzats. Per aquest motiu, és molt important que també dediquis temps a assegurar un bon descans, alimentació prèvia, durant i postentrenaments i proves i tenir benestar emocional. Si vols aconseguir resultats més efectius, cal que adaptis l'alimentació a les freqüències d'entrenaments i intensitats d'aquests. No només has de fixar-te amb les ingestes just abans o després d'entrenar, sinó amb tots els àpats previs durant la setmana. Per tant, no faràs la mateixa ingesta abans de sortir a passejar o fer una sessió suau de gimnàs a casa, que d'una sessió de crossfit o un partit de futbol. En general, un bon preentrenament ha de ser de fàcil digestió. És a dir, quan s'inicia l'activitat, el menjar no hauria de ser a l'estómac per evitar sensacions desagradables, regurgitacions o baix rendiment perquè els nutrients encara no han passat a la sang. La millor textura per a aquestes tomes és la líquida o semilíquida, o si són sòlides que es masteguin ràpid com el pa blanc. A més, serà baix en greixos, proteïna i fibra per assegurar un buidament gàstric ràpid. Per tant, un preentrenament estarà compost principalment per hidrats de carboni per omplir el glucogen muscular i beure aigua per sortir amb uns nivells òptims d'hidratació. Opcionalment, si és un entrenament previ a les 4 de la tarda, es pot aportar cafeïna per la seva evidència amb la millora del rendiment. Per un postentrenament, l'objectiu és evitar tallar el catabolisme muscular i ajudar a recuperar el dany del teixit muscular que produeix l'entrenament. Es recomana fer aquesta toma no més tard entre que s'acaba l'entrenament i les 3 hores posteriors. Estarà compost per hidrats de carboni, proteïnes i aigua. Per exemple, si faràs un entrenament de cardio suau o vols reduir el greix corporal, un bon preentrenament d'entre àpats principals pot ser un batut casolà amb llet, cacau pur i farina o flocs de civada, o bé un sàndwich de gall dindi i formatge d'untar baix en greix, i com a postentrenament, un iogurt amb fruita i cacau pur o una torrada integral amb truita. Si vols millorar el teu rendiment esportiu, perdre greix, recuperar-te per seguir entrenant o guanyar massa muscular, és essencial que dissenyis un pla específic alimentari enfocat a la teva rutina d'esport per assolir els teus objectius.

0: I tant. La més maca i amb diferència.
1: Ràdio Vila Sacra, una altra forma de fer les coses.
2: Ens acompanyes?

0: Manuel!
1: Un somriure, una il·lusió.
2: Uala! Déu-n'hi-do.
3: Sabies que els sobrenoms afectuosos i familiars es diuen hipocorístics? Quan en comptes de Josep diem Pep i en comptes de Maria diem Mariona, estem utilitzant noms hipocorístics. Aquests noms són una derivació que expressen simpatia o afecte en forma de diminutiu o altres modificacions. La forma d'escurçament tradicional es fa suprimint una o més síl·labes del nom, com Txell, que és un derivat de Meritxell, o Bet, que és un derivat d'Elisabet. D'altra banda, hi ha noms que accepten més d'una varietat hipocorística, com Francesc. Aquí podem dir Cesc, Xesc, Xec, Xisco, Cisco o Franc.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.
2: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma't.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Xi Jinping avisa Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. I enmig de la tempesta econòmica que ha provocat la guerra a l'Iran, el president dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i ha estès la mà al seu homòleg. Ha augurat que les seves relacions milloraran com mai ha passat. Pequín, Francesc Canals.
2: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu, malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president xinès combinat amb paraules enfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump. Tenim la relació més llarga entre presidents dels Estats Units i la Xina. És un honor ser el vostre amic i les relacions entre els dos països seran millor del que han estat mai. Entre d'altres, sentim Donald Trump.
3: Quan hi ha hagut dificultats les hem resolt. Jo us trucava i vosaltres em trucàveu sempre que hi havia problemes. La gent no ho sap, però sempre que teníem un problema el resolíem molt de pressa.

0: Xi Jinping, que s'ha endut Donald Trump al Temple del Cel, un dels referents més icònics de la grandesa imperial xinesa aquí a la capital, també ha llançat un advertiment clar. Taiwan no es toca.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Davant un futur tan canviant com incert.
3: Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vilasacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dia. Gràcies i perdó per les molèsties.

0: Cap Roig Festival presenta Bryan Adams, Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Rosario, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost, compren ara les entrades a caprojfestival.com.
1: Ràdio Vilasacra.
2: La ràdio.
1: Tens sensacions cada hora, cada minut, cada segon.
3: Oh, però quan és tu d'on?
2: La ràdio.

0: La ràdio és imprescindible, en molts moments i per a moltes persones.
1: La ràdio acompanya vides senceres.
0: Històries de vida amb la companyia imprescindible de la ràdio.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Tots ens trenquem el cap intentant arribar a tota la feina. Més hores, més tasques, més estrès. Però no cal fer més, sinó fer-ho millor. I això ho pots aconseguir fent servir la intel·ligència artificial i les dades per decidir amb certesa i avançar més ràpid. Descobreix la formació que millor et prepara per al futur laboral a Núcleo.school.
2: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares.
3: Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
4: Especialistes en herències.es. Problemes amb la teva herència? Vols renunciar perquè hi ha deutes? Conflictes entre hereus? La vols impugnar? Especialistes en herències.es. T'assessorem, negociem i resolem. I si ho necessites, comprem la teva herència. Especialistes en herències.es.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles avui amb Dan Peralbo i el Comboi, que acaben de treure un nou disc, el segon, que porta per títol King Goig. I la segona entrevista amb el Jofre Bardagí fa uns mesos va estar també amb nosaltres per tal de presentar el primer volumen del disc que Jofre Bardagí interpreta Serrat, i avui ho fa, òbviament, per presentar-nos també el que és el nou disc, el segon volumen de Jofre Bardagí interpreta Serrat. Comencem, i avui ho fem amb Miquel Abres, que torna a casa amb el tema El meu país és l'Empordà, una peça que no només parla d'un territori, sinó d'una manera de sentir-lo. L'Empordà com a refugi, com a identitat, com a necessitat. Una cançó que connecta amb l'essència més íntima de la terra. L'escoltem, Miquel Abres. El meu país és l'Empordà.

0: Les efemèrides, dia a dia, actualitat.
1: Repàs de les efemèrides per la propera setmana de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel i Dossi. Repassam les efemèrides del 18 al 24 de maig. El 18 de maig de 1909 mor el compositor i intèrpret de piano Isaac Albéniz. El 18 de maig, però de 1968, Raimon actua a la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmiques de la Universitat Complutense de Madrid. El 18 de maig de 1982 neix Dani Alegret, teclista i veu cofundador dels Amics de les Arts. El 18 de maig de 1990, el Sopa de Cabra fan el seu primer concert fora de Catalunya. Va ser a Llucmajor, a Mallorca.

Seguim amb les efemèrides. El 19 de maig de 1946 neix el cantautor Pere Tàpies. 45 anys després, el 19 de maig de 1991, neix la cantant Selma Bruna. I el 19 de maig, però de 2013, es du a terme la primera edició del Festival Ítaca. El 20 de maig de 1957 neix el cantautor Enric Hernàez. I el 20 de maig, però de 1979, la soprano operística Francesca Callao fa la seva darrera actuació al Saló dels Miralls del Liceu de Barcelona. El 20 de maig de 1991 neix el cantaor Jonathan Penalba. El 21 de maig del 2005 va morir el músic Leonard Giné, fundador de Carraixet. I el 21 de maig, però de 2011, Mazzoni actua al Palau de la Música Catalana de Barcelona dins del Festival de Guitarra i altres acords. El 22 de maig de 1865 neix a Barcelona el compositor Enric Morera. I el 22 de maig, però de 1948, va néixer la cantant Pilar Vinyes i Torres, artísticament coneguda com a Jacinta. El 22 de maig de 2007 es publica el disc Benvingut al Paradís d'Obra.

0: Seguim repassant les efemèrides. El 23 de maig de 1923 va néixer la pianista i compositora Alicia de la Rocha. 40 anys després, el 23 de maig de 1963, neix la cantant sarda i més concretament algaresa Franca Masu. El 23 de maig, però de 1968, els integrants del grup de folk canten al Parc de la Ciutadella de Barcelona el primer concert col·lectiu d'aquestes característiques. I el 23 de maig, però de 1971, el grup Mapikina va participar en el primer festival de música progressiva de Granollers. El 24 de maig de 1968 neix el baixista de Lats en Busto, Jesús Rovira. I el 24 de maig de 2014, Obrim Pas s'acomiada amb tres concerts al Teatre Principal de València.
1: Gràcies, Pamela, i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Aquí, ara, a Actualicat, el temps per les entrevistes, ens trobem amb el músic Damper Albo, dels Damper Albo i el Convoy, perquè acaben de treure nou disc, aquest porta per títol King Goig. Hola, Dani, benvingut aquí a Actualicat.
3: Hola, bones, moltes gràcies.
1: Primer de tot, com va anar l'estrena a les estrenes de Girona del passat dia 1?
3: Doncs genial, crec que va ser el bolo de la meva vida. 900 persones a l'escala de catedral, fotia un goig increïble, tothom cantant les cançons ja noves, que només tenien una setmana de vida, i va ser molt, molt bonic veure des de la gent de Torelló, familiars, des de tota la gent que va venir d'arreu de Catalunya per veure'ns, o sigui, un bolo per recordar, sens dubte, sens dubte.
1: Dan, ens podries presentar qui forma el Convoy?
3: Sí, tant, doncs els meus millors amics, en Red, en Jimmy i en Piti, de Torelló, la meva colla, també més enllà de música, els meus col·legues de tot, de la vida, que ho hem fet absolutament tots junts, i és un plaer doncs, tocar al seu costat, és increïble.
1: Tu ens pots comentar de manera especial, perquè dediques i us dediqueu a això, el rock a casa nostra està viu?
3: Jo crec que sí, més viu que mai. O sigui, tampoc crec que mai s'hagi mort, simplement que potser no estava a les primeres caps de cartell, i crec que està canviant una mica això. Les guitarres estan tornant, se li estan donant més bombo cada cop des dels periodistes, des de la televisió, des d'arreu, cada cop se li dona més tirada, i crec que és guai, i crec que està canviant una mica paradigma, i estan entrant més les guitarres en substitució de la música urbana que portaven tants anys estant a tot el canyó.
1: El títol del disc, King Goig, sona a expressió d'àvia, però també a celebració i a ironia alhora. Per què vau triar aquest títol pel disc? Què és el que us va fer més goig d'aquesta nova etapa, també?
3: Sí que són una mica àvia, sí, però també és una mica... Sí, sí, total. Però és la idea aquesta també de que som un grup usonenc, som un grup de tradició catalans. Llavors, bueno, era com la gràcia d'aquesta d'una expressió de tota la vida, però bueno, actual, és que quin goig, quina alegria, que això funcioni, que això giri. Però també la portada és un engranatge, la portada del disco, allò semblant, hòstia, que guai, que tot això existeixi, que puguem tocar amb amics, i que a sobre puguem anar per Catalunya a tocar les cançons i que la gent canti i s'ho passi bé. Per tant, res més que dir que quin goig, quina alegria, i venim als concerts.
1: En aquest disc trobem 11 cançons, totes elles podríem dir el conglomerat forma una festa a la vida?
3: Sens dubte, una festa a la vida, una festa a l'amor, a l'amistat, i sobretot en directe. Vull dir, si en disco ja sona així de festiu i de gros, en directe és el nostre punt fort, és on ens ho passem més bé i muntem un bon espectacle que recomanem a tothom a venir, de veritat.
1: El disc King Goig, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
3: Pues els bons amics de Calavento, allà a Flaçà, a Girona. Tenen un estudi molt xulo i han repetit fórmula, perquè l'últim disco ja vam gravar allà i aquest també. Sona superbé i el 90% de la clau és els Calavento estan darrere i fan treure aquest so de bateria, aquest so de guitarres que tan peculiar i tan especial és.
1: Qui us ha vist en directe sap que sou una pisonadora. Com es trasllada tota aquesta suor i decibels a un disc d'estudi sense que perdi la força?
3: Això és la gran clau, i això és el gran secret de que volia intentar que anar a ser un grup de música, que cap i la fi toquem tots amb les nostres mans i volem que soni el disc real, no volem que soni artificial. Llavors, bueno, hi ha coses gravades a l'hora, per exemple, bateria i baix es graven a l'hora, guitarres també es graven així a pelo, i és com volem intentar que soni a grup de veritat, a grup musical, on hi ha gent darrere, i si hi ha alguna petita errada, inclús pot fer que sigui més humà i més real. Volem ser el màxim nosaltres, sempre, els discos.
1: Com hem comentat anteriorment, el dia 1 veu presentar el disc al Festival Estrenes de Girona. Aquest divendres esteu a l'Ambassat de Sabadell i continueu aquests propers mesos en directe en diferents festivals, no?
3: Sí, aquest divendres serà molt xulo perquè l'Ambassat és un festival molt guai, que la gent que està ficada a l'organització és brutal, autogestionat, a més celebren 18 anys, que és una data, sí, una data divertida, molt amb el seri, convido tot el venir a l'Ambassa, també estarem al Cruïlla, també estarem a l'Ítaca, també estarem a Actes Majors, és que hi ha un estiu al Vida de Vilanova, s'espera un estiu brutal, brutal.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, a partir d'ara podeu trobar primer el disc en les diferents plataformes digitals musicals, ara aquest divendres a Sabadell, i continuaran pel Ítaca, com deia Dan, per també el Festival Cel Obert de les Masies de Voltregà, per el Vida de Vilanova, pel Cruïlla i fins i tot per el Movo Fest a Mallorca. I segur que també en les diferents festes majors de pobles, viles i ciutats de la nostra comunitat entrada trobareu actuació en directe de Dan Peralbo i el Comboi. Dan, gràcies per haver-hi compartit aquests minuts i els millors desitjos.
3: Moltes gràcies, ens veiem als concerts i visca la música humana.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest pròxim cap de setmana. Comencem per divendres. A partir de les 8 del vespre, Pau Alabajos al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona i David Mauricio al Foment de Girona. A 9:15, Júlia Blum a la Sala Heliogàbal de Barcelona, Manel Camp, Joan Reig, Gemma Humet i Borja Penalba al Centre Cultural al Taulà de Constantina i també Minoria al barri de Cerdanyola de Mataró. Més tard, a 9:00 del vespre, divendres, Sopa de Cabra a la Sala Rasmatàs de Barcelona i també Els Catarres al Parc Neus Català de Vila Blareix. A 11:00 de la nit, Ouineta a la plaça de les Nacions sense Estat de Tàrrega. Passem a dissabte a 11:00 del matí al Parc de Fusta d'Alboraia, ja ho sabeu, a la Horta Nord, actuació dels Ramonets. A 5:00 de la tarda al Petit de Caleril i a l'Osa, entre d'altres, a l'Amfiteatre del Parc de Catalunya de Sabadell. A 6:00 de la tarda, de Ties o de Talles, Oques Grasses, Ginestà i Maria Jaume, entre d'altres, al Parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. A 7:00 de la tarda, Feliu Ventura a Can Pascal de Camprodon, l'Arana també a 7:00 de la tarda al Teatre Principal de Palma a Mallorca i Buos a Vil i Batista al Parc de l'Estació de Castelló a la Ribera Alta. A 8:00 del vespre a l'Auditori de Girona, actuació de Clara Pella. També a 1:00 hora, Fetus al Cafè del Teatre de Lleida i Miquel Abres a la plaça Major de Vilamarí, al Pla de la Estany. A 9:15 del vespre, dissabte, obeses a la Canal de Tona. A 9:00 del vespre, Sopa de Cabra a la Sala Rasmatàs de Barcelona. A 10:00 del vespre, Remei de Cala Fresca al Passeig de la Rambla de Badalona. Arribant a 12:00, Sexeni i Fades a la plaça de les Nacions sense Estat de Tàrrega. I acabem amb diumenge. A 11:15 del migdia, Miqui Núñez a la Sala Apolo de Barcelona i Mishima, la Ludwig Band, i Greta a l'Amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell.
0: Notícies a Actualicat.
1: Parlem ara de 3 dels grans festivals de l'escena catalana que han posat el seu punt i final en aquests darrers dies. Un d'ells, el Festival Estrenes, que ha tancat la seva edició més multitudinària, consolidant el millor moment del certamen i reafirmant Girona com un dels epicentres de la música en directe a Catalunya. En total, el festival ha convocat 33.000 espectadors i ha registrat un 90% d'ocupació als concerts de pagament, la dada més alta de la seva història. Dels 28 concerts de pagament programats, 21 han penjat el cartell d'entrades exaurides, mentre que en la resta s'ha assolit una ocupació mitjana del 75%. En total s'han venut 31.170 entrades de les 34.530 que es van posar a la venda, mentre que els concerts amb entrada lliure han reunit 1.400 persones. Segons també una enquesta interna del festival, el 98,1% del públic assegura que tornarà a les estrenes l'any vinent. A més, el 63,4% dels assistents han sopat abans o després del concert a Girona i un 15% s'ha allotjat a la ciutat amb motiu del festival. Un altre dels festivals que han posat el punt final en aquests darrers dies ha estat el Barnasants, que ha posat punt final a la seva edició número 31 amb un creixement del 33% respecte a l'any anterior, tant pel que fa al nombre d'entrades venudes, unes 12.500, com pel que fa a l'afluència global, malgrat haver reduït un 40% el nombre total de dates i també de recitals. Més de 15.000 persones han acudit a la 60ª de concerts que han configurat la programació en un any marcat pel canvi de direcció assumida per Marçal Girbau. El concert de la cantautora ebrenca Montse Castellà a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta el passat diumenge 10 de maig va marcar la cloenda del cicle amb la presentació del seu darrer treball titulat Groenlàndia. Marçal Girbau, com dèiem, director del Barnasants, ens comenta que una de les prioritats de les pròximes edicions serà arribar al públic jove.
2: Poder arribar al públic menor de 30 anys ha estat i serà encara més una de les meves prioritats en les properes edicions, perquè és la clau. L'única manera que el gènere de la cançó, que és aquest gènere genuí dels Països Catalans, que va néixer al segle XII amb els trobadors i que després de 8 segles continua viu, l'única manera que continuï viu i present és que les noves generacions també se'l sentin seu. I per tant, aquest ha de ser un dels grans objectius.
1: I per últim, un altre dels festivals que han posat punt i final en aquests darrers dies en la seva edició 2026 ha estat la FIM Vilaseca, que ha tancat una nova edició reafirmant-se com el gran aparador de la música emergent i familiar de Catalunya i com un dels principals punts de trobada professionals del sector. Durant 3 dies el Castell de Vilaseca que es va convertir en el centre neuràlgic de la música catalana, reunint artistes, programadors, mànagers, productores i agents culturals en un entorn pensat per afavorir les connexions, la descoberta i també el treball de qualitat. L'edició, doncs, 2026 de la FIM Vilaseca ha comptat amb una participació de 8.500 persones que s'han distribuït entre les més de 60 actuacions que ha ofert el programa oficial de la fira. A més, més de 700 professionals del sector musical s'hi han acreditat reafirmant la FIM com un punt de trobada estratègica per als agents culturals i també un espai de referència per descobrir nous talents. També han gaudit de les propostes gairebé 2.000 alumnes provinents dels centres educatius de Vilaseca, consolidant així l'arrelament local de la FIM i el seu vincle amb la comunitat educativa. Ja us podem avançar que la propera edició del FIM en Vilaseca serà del 6 al 9 de maig de 2027.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Enterrem.
1: Continuem aquí a Actualicat, ara com és habitual també amb una de les nostres entrevistes avui, amb la visita d'en Jofre Bardagí, que fa poquets dies acaba de publicar el segon volum de Jofre Bardagí, interpreta Joan Manuel Serrat. Hola Jofre i benvingut de nou aquí.
2: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Fa poquets mesos, si no me'l recordem, el mes de novembre, desembre del 25, ja va estar amb nosaltres per tal de presentar el primer volum i ara el tenim aquí per tal de presentar la segona part, el segon volum, perquè n'hi haurà dos, Jofre?
2: Sí, de moment n'hi haurà aquests dos. Tenim la broma amb el productor, amb el Juanma, de que aquesta la deixem pel volum 3. Sempre hem parlat de que el Serrat té tantes cançons bones que podríem fer uns quants volums més, però de moment són aquests dos.
1: Aquest disc, o aquests dos discs, és un homenatge a Joan Manuel Serrat, òbviament, però també al teu pare, en Josep Maria Bardagí, que, entre d'altres coses, va treballar conjuntament en Serrat durant molts anys, a part de l'amistat que van tenir entre

0: que tu, Jofre, en dues setmanes de vida ja estaves de gira amb en Joan Manuel Serrat. Explica'ns una mica això.
1: Exacte, sí, jo vaig néixer al mes d'agost i van parar com la gira calculant més o menys quan naixeria jo, i perquè donar temps a néixer, i un cop vaig néixer, això, al cap de 15 dies seguien la gira i ja me'n vaig anar, evidentment no ho recordo, això m'ho han explicat, però me'n vaig anar de gira amb ells cap a Madrid i tot això, sí, sí.
0: Com vas escollir o com vas seleccionar no només aquests 10 temes del segon volumen, suposo que també els 10 temes del primer volumen d'aquests dos discos?
1: Doncs la veritat va ser bastant fàcil. Jo sempre m'agrada molt l'equilibri i és una cosa mental meva, i aleshores l'únic que tenia clar és que volia que fossin 10 cançons en català, 10 en castellà, com aquest equilibri, i 10 i 10, 20 cançons. A partir d'aquí la selecció va ser fàcil, o sigui, a mi sempre no ha sigut traumàtica. Sempre que he fet seleccions per discos, ja siguin meus, de les meves pròpies cançons, quan n'he hagut d'escollir i tal, sempre han anat caient totes com pel seu propi pes. I sí que és veritat que n'hi ha, que el que deia abans de la broma de esta la dejamos para el volumen 3, que en parlàvem amb el Juanma, però... tot i que sí que me'n deixo moltes, les que hi ha jo crec que em representen. De fet, amb el Serrat, quan vaig tenir aquesta selecció, li vaig anar a ensenyar a veure si li semblava bé, i ella em va dir una cosa molt sàvia, com sempre tot el que diu, que diu és que aquest... Diu, jo no faria aquesta selecció. Diu, però jo no la faria jo, parlant d'ell, perquè seria la meva. Diu, a mi m'encanta que aquesta sigui la teva selecció, i entenc perfectament que tu hagis escollit aquestes cançons perquè són les teves, i m'agrada molt que hagis escollit aquestes cançons. Per tant, és això. Jo també tenia molt clar que no volia que fos la mateixa selecció que va fer el meu pare pel seu disc. Per exemple, hi ha coses de la selecció del meu pare que no entenc que deixés fora una cançó com Res no és mesquí, que és un disc que ell va arranjar. I en aquest cas jo sí que l'he posat. Però bueno, no l'entenc perquè... el que dèiem, no? Perquè era la seva selecció i en aquest cas és la meva selecció. No ha sigut traumàtic i estic molt content de les cançons que he escollit, sabent que n'he deixat fora de cançons meravelloses.
0: Jofre, després de fer-hi la selecció d'aquests 20 temes, com has fet tu la revisita al repertori d'en Serrat d'aquests 20 temes? Volem dir que com has interpretat tu aquests temes? Segur que, per exemple, li has donat el toc modern de l'any en el que estem, no?
1: Exacte. Uh-huh. O sigui, la cosa és que això, vaig agafar, tenia molt clar que volia un productor extern, que en aquest cas és el Juanma La Torre, que és un component de Vetusta Morla, algú que admiro molt la seva feina, tant en Vetusta com a productor, amb la casualitat que mira, que ens hem fet amics i que ens coneixem, o que ens coneixem de fa temps, i de coincidir a llocs, i aleshores jo normalment soc productor dels meus propis discos, però en aquest cas estan tan involucrat emocionalment en els originals, mira, com molt difícil poder-li donar la volta. Per mi és molt important l'ànima de la cançó, la melodia i l'harmonia, però sí que creia que estava bé donar-li aquesta volta en els arranjaments, i com de modernitzar-los. Mm-hmm. No és modernitzar-los per fer-los millor, són adaptar-ho al temps que em pertoca, que estic vivent jo ara, no? I aleshores, a partir d'aquí, crec que el Juanma va ser una molt bona elecció. Ell és molt, molt fan, molt fan de tota l'obra de Serrat i la coneix molt, i aleshores jo em pensava que em diria que no, perquè està molt ocupat amb Vetusta Morla, però ell em va dir, mira, si m'esperes, estoy dentro. Aleshores, durant aquest temps que el vaig esperar, no el vaig esperar perquè

0: anar fent demos i jo tenia molta feina, i a partir d'aquí ell va anar treballant i presentant-me propostes de donar-li de volta una mica els arranjaments, i és el que ha sigut. Jo crec que he respectat molt, perquè no podia de ser d'una altra manera, la melodia, el que et deia, i l'harmonia de la cançó, però amb aquests arranjaments una mica més adaptats a l'època que estem, diguéssim.
1: Estem parlant molt de Joan Manuel Serrat. Jofre, fins on ha arribat la complicitat d'en Serrat en aquest projecte?
0: Doncs la veritat que molt més del que m'esperava. Ha sigut molt emocionant. O sigui, jo des del principi, quan vaig començar aquest projecte, quan vaig pensar-lo i vaig començar a treballar una mica pensant en les cançons i com ho faria això, el vaig anar a veure i li vaig preguntar si li feia il·lusió o si creia que estava bé que jo fes això, perquè evidentment, clar, jo podria fer un Jofre Verdaguer interpreta Bruce Springsteen i no faria falta demanar-li permís, diguéssim, a l'Springsteen, bàsicament perquè no tinc cap mena de relació amb ell, simplement és una persona que admiro. En el cas del Serrat, és una persona que admiro, però al mateix temps és el Joan, i com que és el Joan i és el Serrat, i és aquest doble homenatge, diguéssim, tant a la, bueno, també hi entra el meu pare i tota aquesta vida plegats i a ell com a artista, aleshores li havia de demanar permís i si la feia il·lusió. Al principi ell em va agafar, em va mirar com una cara de deixeu-me de fer homenatges, però després no, realment li va fer molta il·lusió, em va fer una abraçada i va ser no, em fa molta il·lusió, Jofre, que facis això i tal. A partir d'aquí jo li vaig anar, com et deia abans, també ensenyant-li les cançons, o sigui, les cançons que havia escollit, li vaig començar a ensenyar les demos, li he anat ensenyant coses, i cada vegada veia que li feia com més il·lusió i que s'implicava més, fins al punt que en aquest últim, el segon volum, li vaig enviar algunes mescles i ja m'estava em va dir, o sigui, coses a corregir de les mescles de les cançons, cosa que això em va fer molta il·lusió, molta gràcia, que s'impliqués tant, inclús com a dir-me coses a corregir que ell veia que s'havien de canviar les mescles. Això, bueno, va ser molt maco. Mm-hmm. Molt maco, sí.
1: Després de tot això, cal afegir que en Jofre comença a presentar també aquest disc en directe el dia 13 dins del Festival Guital Barcelona, i després de Barcelona cap a on tirarem, Jofre?
0: Després a Barcelona tirarem cap a... tenim algunes dates tancades a aquest estiu, a Begur i alguna més. Després tenim Viladecans, i s'estan tancant algunes coses també per l'Estat, i al novembre estem a Madrid. En principi el 10 de novembre crec que això, presentem allà a Madrid, i bueno, la idea també és intentar fer sortir fora i intentar fer Llatinoamèrica, vull dir, estem mirant de fer diverses, diverses incursions cap allà, que ens fa molta il·lusió.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, Jofre Verdaguer té ja en el mercat el segon volumen de Jofre Verdaguer interpreta Joan Manuel Serrat. El podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals, i en directe, doncs, a partir d'ara començarà també a visitar en diferents punts del nostre territori, i més endavant, com ell mateix comentava, també a la resta de l'estat i fins i tot a l'Amèrica Llatina, a Hispanoamèrica, o com li vulguem dir. Jofre, que hi hagi molta sort amb aquest nou disc, i ens tornem a retrobar.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies. Fins aviat.

0: amics i amigues, nens i nenes de la sala. Hem de posar ja al punt final aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta

0: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Sintonitzes Ràdio Vilafranca.

0: Una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
0: El programa dels diumenges a les 9 del vespre. Ràdio Vila-sacra.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
3: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
2: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
3: Truca'ns al 93 266 6100, 93 266 6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
2: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.

0: persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Cada vegada som més.
1: A Ràdio Vila-sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.

0: I parlant d'emocions.
1: 30.
2: Cap vale. De setmana memorable?
3: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Si tens més de 18 anys i una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, l'ONCE compta amb tu. Suma't al nostre equip de venedors i entra a formar part de la xarxa de treball de l'ONCE. T'oferim l'oportunitat d'exercir una professió amb la qual et relacionaràs amb molta gent i que et donarà accés a nombrosos beneficis de caràcter social. Anima't i apropa't al teu centre més proper o truca al telèfon 93 238 1020. Si estàs disposat, en el grup social ONCE t'espera.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: I parlant d'emocions...
4: 44.
2: En el 107 de FM.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: El testamento de Ann Lee, basat en la història real d'una líder religiosa, és una de les estrenes més destacades de la setmana. També arriba la comèdia francesa No te queda otra i Àguiles del Cairo ens endinsarà en les intrigues polítiques de les altes esferes egípcies.
3: Ya se acerca la hora. Lo sé. No tengáis miedo.
2: El testamento de Ann Lee se centra en la vida de la líder religiosa del mateix nom, fundadora del moviment Shaker, a finals de la dècada de 1770. Va arribar a construir una de les societats utòpiques més grans de la història dels Estats Units, acompanyada d'uns seguidors que la consideraven el Jesucrist femení.
3: Hemos hecho enormes sacrificios para recibir el mayor amor que puede sentir una mujer.
4: Pensé que no llegaría nunca.
5: Pero no.
6: No.
4: ¿Antoine Toussaint?
6: No.
4: Tengo su cara tatuada en la espalda. No llegó tanto, pero me gustaría, para que viera cuánto lo admiro.
6: Me gustaría estar tranquilo.
4: Me encanta su voz.
2: Ah, No te queda otra, la Victoire, una passatgera tafanera, es creu en un tren d'estí Ginebra amb el seu ídol, l'Antoine Toussaint. Ell vol acabar amb la seva vida, però ella desborda energia i la seva trobada serà explosiva.
4: Sois los dos, Constant y Sebastián.
3: Baptiste.
4: Baptiste.
7: Madame Suzanne, Georges Famy.
8: Hola.
9: ¿Eres actriz como tu padre?
3: No es mi padre. Solo somos amigos.
9: Qué maravilla.
2: Àguiles del Cairo ens explica com en Georges Famy, l'actor més estimat d'Egipte, és pressionat per protagonitzar una pel·lícula encarregada per les més altes autoritats egípcies. Acceptant a contracor, el paper serà la porta que el farà entrar en el selecte grup de les persones més poderoses del país. Com una arna atreta per la llum, comença un romanç amb la misteriosa esposa del general que supervisa el projecte.
8: Esto le supera.
1: Informació, música, entreteniment.
10: En el 107 de la FM.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Max Mix.
2: Oh, uno.
3: Opa!
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Inspecció de Treball de Catalunya ha batut rècord sancionador el 2025 amb 53,5 milions d'euros en multes. Durant aquest any s'han fet 66.000 actuacions, Marc Esparza.
6: Això va suposar sancions de més de 53 milions d'euros, un 8,2% més que l'any 2024. La majoria, el 62%, es van fer per demandes externes de treballadors o sindicats, sobretot relacionades amb salaris, temps irregulars, permisos de treball a persones estrangeres o condicions de seguretat. En els casos de seguretat, una part inclou els accidents laborals. S'han registrat 1.811 infraccions. L'any 2025 es van produir 2.544 accidents i d'aquests 54 van ser mortals. També en l'àmbit de seguretat, Inspecció de Treball posa en marxa una campanya pel control del protocol de seguretat en les professions exposades a altes temperatures. Laura Freixas, directora general d'Inspecció de Treball.
7: De verificar que les empreses hi tenen els protocols preparats per quan sigui necessari activar-los, per quan arribi la calor i, per tant, que se sàpiga quines són les mesures que s'han d'adoptar tant les empreses preparades com els treballadors informats.
6: També posa una especial atenció a la bretxa salarial per gènere i a la comprovació de protocols d'assetjament sexual. Dos aspectes en els que s'han trobat 833 infraccions, el que suposa un increment del 121%.
8: Ràdio Vila-sacra Empordà.

0: your mind. Mwah.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.

0: Construccions metàl·liques Roica Inox, empresa dedicada a la serralleria en general i relacionada amb la construcció. Truqueu al 972 840 412. 972 840 412.
1: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
2: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
3: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
2: El sol de la ràdio.
4: Propostes en xarxa.
5: Les farmàcies són un establiment tan necessari com funcional, on els medicaments van millorant i evolucionant constantment, però alguns rituals, com embolicar-los en paper i tallar-ne el codi de barres amb un cúter, potser no tant. Ara bé, si voleu una prova irrefutable de com s'han modernitzat les farmàcies, una experiència més que recomanable és la nostra proposta en xarxa d'avui, el Museu Arxiu Tomàs Balvell de Cardedeu. Aquest equipament gira a l'entorn de l'antiga farmàcia Balvell, un espai que ens farà pensar que hem viatjat enrere en el temps. Conserva el mobiliari original del 1780 i una col·lecció de més de 200 pots de ceràmica del 1827. Amb aquest punt de partida, aquest museu arxiu ja centenari se centra principalment en la salut i el benestar, amb un jardí botànic ple d'herbes, remeieres i medicinals i diverses sales amb exposicions temporals. Actualment hi podem trobar Cardedeu mirant passat teixint futur sobre la història local, Plens i buits, art contemporani de l'artista cardedeuenca Glòria Ortega, i Abans del primer petó, una reflexió sobre els efectes actuals de la pornografia en la iniciació sexual dels joves. Museu Arxiu Tomàs Balvell a Cardedeu. El podeu visitar de dimecres a dissabte, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre. Els diumenges i festius, només de 10 del matí a 2 del migdia. Visites guiades gratuïtes cada dissabte a les 6 de la tarda. Més informació al web museudecardedeu.cat.
6: Noves músiques.
7: Altres músiques.
6: Sensacions.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Bon dia, Gageno.
4: Bon dia.
3: Quina és de les tres històries la que consideres que és certa?
4: A mi em passa una mica com a tu, que no me'n crec cap.
5: Pues mira.
4: Perquè cadascuna sembla més increïble.
5: Pues mira.
4: Però...
5: Què més?
4: Però...
5: M'ha tocat la grossa.
4: Però...
5: Les temperatures baixen.
4: Allò, Berna, de decidir una...
5: L'humitat baixa. El vent baixa. La pressió atmosfèrica baixa.
4: Ja m'acabo decidint.
5: Fixa't quina baixada.
4: No el conec.
5: Vol dir que això ja és fresqueta.
4: Esclar, és que aquesta segona part no em lliga. Però sí, jo trio aquesta, va. Doncs
5: pues mira...
3: Tu tries la de la que va saltant amb paracaigudes.
4: Sí, ja no sé què dir, sí.
3: Bueno.
4: Sí, vale. Perquè és que el consell no, i el ramadà trobo una mica il·lògic que deixin participar en una festa sent no creient com... Bueno, no sent creient d'aquella religió com suposo que no és ell. Però bé, no ho sé.
3: Sí. Bueno, vale.
4: Sí.
5: Molt maca. Vinga, apa.
6: Molt. És que, Geno,
4: mare.
6: És que d'en Guillem, de totes tres, t'esperes totes tres, eh?
5: Consell de guerra.
4: És que és això, és que una part no i per l'altra part sí, dius, mira.
5: Farem un número.
6: Vale. Ja aquest és capaç d'això i de molt més.
4: Sí, ja, m'imagino.
5: I punt.
3: Molt bé, ara el que ens queda saber és la solució de l'enigma.
5: I punt.
4: Sí.
3: Pues jo et dic la veritat. Ahir el vaig escoltar amb molta atenció. El vaig tornar a repassar, vaig agafar un foli, no ho sé. Ahir el vaig escoltar amb molta atenció.
4: No?
3: No, i el Josep no sé si el sap.
6: No, jo tampoc. I mira que vaig estar mirant les vocals, com deies tu, els números par, els impars, les vocals par, els impars.
5: Vale, vale.
6: Tot.
5: Vale, vale.
4: Sí. Vale, doncs vinga, donem la solució directament, no?
3: A veure.
4: Vinga. O sigui, el que sembla és que s'hagi de buscar la meitat, no?
3: Sembla.
4: Era lògic, no? 18-9,
3: sí,
4: 8-3-4, 14-7. Doncs no, sinó que s'havia de mirar 4-14-7, 18-9.
3: 9, molt bé.
4: 8.
3: 8 no té 9.
4: No.
6: La meitat, 4.
3: Ah, vale.
4: I diu
3: però
4: 14.
3: No és la meitat, 9 de 4, no?
6: No, 8.
4: No, res, 18-9.
3: Sí.
4: I ja li diuen bé.
3: Sí.
4: O sigui, no s'ha de buscar 18-9, la meitat no s'havia de buscar, ho semblava. Per exemple, llavors diuen 14-7-0, és perquè 0 té 3, però quan diu 6-6-4.
3: Vale.
6: Ah, vale.
4: El o sigui, veieu?
6: Vale.
3: Vale.
4: Exacte.
6: Clara.
3: Vale.
6: Vale.
4: Sí?
3: Sí, home, ara ja està clar.
4: Ara sí.
3: Ara està clar.
4: Ara tenim clar.
3: Sí.
6: Vale.
3: Ah.
4: Però era molt maco, eh?
6: És que... Vale.
3: Ah.
5: Bueno, pues...
6: Digues.
5: Jo no sé si...
6: Ara.
5: Jo sí...
6: Ei.
5: Sí, home, sí. No ho sé.
3: Ah.
7: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra és el remei.
8: Va anar a Ràdio Vila-sacra, i a Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
10: No va un espiri amb dic, Ràdio Vila-sacra, una dip FM.
11: Ràdio Vila-sacra, sindava.
12: Ràdio Vila-sacra, l'emissió preferida, la plus musical de tout l'encorda. Fréquent, 107 FM.
13: Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
14: Music all day, Ràdio Vila-sacra. 107 FM.
15: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
16: Jo m'hi apunto.
17: RadioVilaSacra.cat.

0: els caps de setmana passen coses, coses, coses bones.
1: En el 107 de la FM,
2: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
4: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
3: I 100% en català. Et protegim?

0: I parlant d'emocions.
1: 19.
2: Soc el Gerard Forns Anglès i m'agrada el programa de les entrevistes i m'agradaria que fessi un programa sobre animals.
3: Soc la Gabriela Roig i m'agradaria que, bueno, pues els dematins poséssiu música pop.
4: Soc Selena Domínguez i m'agradaria que poséssiu música pop.
5: Hola, em dic Pau Casas i m'agradaria que poguéssiu fer un programa dedicat als llibres, la lectura i que poguéssiu recomanar llibres.
6: Hola, em dic Christopher Ortiz. El que més m'agrada són les notícies que fan pel matí i m'agradaria que fessin un programa de ral·lis.
7: Hola, em dic Carla Femelis. El que m'agrada més és la música clàssica i m'agradaria que fessin un programa de música pop.
8: Hola, em dic Nerea Rodríguez i el que més m'agrada és les notícies del matí i m'agradaria que fessin un programa sobre música pop.
9: Hola, sóc Aina i el que més m'agrada són les notícies que fan i m'agradaria que fessin un programa així de alguna sèrie, una sèrie divertida.
10: Em dic Maria Alonso, el que m'agrada més és que hi hagi tantes emissores i que es pugui parlar en català amb aquella emissora.
11: Hola, em dic Pau Feixa. M'agrada que es parli en català i que podem, bueno, podem gaudir de la nostra llengua.
12: Em dic Jan Miranda i el que m'agrada més és que tots puguem gaudir d'una ràdio en català a Catalunya.

0: Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència.
2: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
2: Perquè tot això no ho has perdut.
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Com tu sempre, que és molt curiós. Surten coses que inesperades i bueno... Jo no havia parlat, ja sempre em fa gràcia de sentir-me. Bueno, molt bé. Les coses naturals doncs tornen a venir i és molt maco que us pugui aprofitar. Xavier, fins una altra, eh?
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
5: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
6: Miralls de memòria.
7: Pareu bé l'orella.

0: Ràdio Vilasacra és l'única emissora del món que utilitza veus d'ordinador per crear sensacions. Ho sabies?
1: Doncs ara ja ho saps.
2: Que no se t'oblidi.
3: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
4: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
3: Més info a espaigironès.com.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per veure, per sentir, veure, escoltar i participar.
1: Escoltar i participar.
2: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 65 6 19 70 60 2. I am Elton John.
3: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: I parlant d'emocions.
1: 78.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
4: El temps d'hostia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
2: D'amor?
4: Sí.
2: Quan?
4: Aviat.
2: Aviat?
4: Molt aviat.
2: Molt aviat?
4: Ja.
2: Ja?
4: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Ràdio Vila-sacra és la de casa.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tot Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
2: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
1: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants. I sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues.

0: informació, música, entreteniment.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai, ai.
3: I ara? Ja coneixes l'actualitat, ara...
4: És vostè un dels milions de catalans que ha marxat de casa i s'ha deixat la clau al pany? Doncs no es preocupi i truqui a Cerrajero Juanete. En Cerrajero Juanete le abrimos la puerta en un periquete. Con una simple llamada y una tarjeta de crédito abrimos la puerta de tu casa. Cerrajero Juanete, los especialistas de la palanca. El trobarà a la Ronda de Dalt, dirección Besón. Y si llamas este mes, llévate la oferta de Atraca a tu vecino con la técnica del Butrón. Porque robar nunca ha sido tan fácil. Per on anàvem?
5: No ho sé jo, eh? Jo porto aquí mitja hora i vostè només que està fent anuncis. Suposo que això és el que es porta ara a la ràdio, no? El que està de moda.
4: Escoltar la paraula moda? Si parlem de moda, hem de parlar de Remendo Loli. Remendo Loli, la botiga de l'Hospitalet número 1 en prendas de segunda y tercera mano. En Remendo Loli son especialistas en fajas, lencerías de color carne y sostenes de esparto. Efectivamente, de los que pican.
6: Sopar amb nosaltres?
7: Sí!
6: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: I parlant d'emocions.
1: 49. Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
2: El programa dels dijous a la una de la matinada.
3: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: la sintonia del Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
2: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
1: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
2: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.

0: FM.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
2: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.
5: Apa, tu! Quin bany tenen aquesta casa?
4: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
5: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.

count. More and more.

0: Flors. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: Noves músiques.
2: Altres músiques.
1: Sensacions.
3: Atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa, festa.
3: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa, festa.
4: Amb Amadeu Carbó.
5: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vilasacra i APA.
6: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
7: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
8: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salutacions. Sortir dels camins principals, endinsar-se en els secundaris, submergir-se en els terciaris. Això és el Sendes, un programa que defuig del convencional i que cerca l'extraordinari. Ens agrada caminar, ens agrada viatjar i ens agrada conèixer món. En total, tres continguts que us tenim preparats pels propers 25 minuts i que abans de començar hem de presentar en el nostre sumari. Entrarem a la gran torre modernista Abadal, al bell mig d'Avinyó, que es conserva tal i com es va acabar de construir l'any 1909. La seva propietària actual, la Mònica Abadal Argemí, ha decidit obrir-la a les visites guiades, esdeveniments culturals i a rodatges perquè tothom la pugui gaudir. En coneixerem la història, les estances i moltes anècdotes. I per complementar aquesta interessant proposta cultural farem cames des del mateix poble d'Avinyó. El Xavi Tió descriu una ruta que puja al Garrofí, una muntanyeta que està inclosa a la llista dels 100 cims de la FEC. I també anirem cap a la Font de la Rovirassa. I tancarem el cicle de 4 capítols dedicats a Romania. Avui, als Quaderns del Viatger, l'Àngels Masquer ens porta cap a resseguir el Mar Negre i el delta del riu Danubi, les ciutats de Constança i de Tulxa, l'encisador poblet de Muriguiol i un passeig en barca envoltats de natura. Tots aquests són els ingredients en el dia d'avui. I comencem? Veniu amb nosaltres? Ens veniu a fer companyia? Doncs va, que marxem. Sobresortint entre la caseria de la vila d'Avinyó, al Bages, hi ha un parell de cases nobles que criden l'atenció al visitant. Són just al bell mig del nucli, a la plaça de l'Església i a la cara sud de la parròquia de Sant Joan, formant una mena de lletra L invertida si la mirem sobre plànols. Una d'aquestes dues construccions, més tradicional, és el Mas Verdaguer, un immens casal de pedra amb sostre a dues aigües i una grandiosa façana sud plena d'esgrafiats i dues fileres d'espectaculars arcades formant lluminoses galeries. L'altra edificació, més moderna, arrebossada de blanc i amb finestres i cantonades acabades per fileres de maó i vitrall, és la torre modernista Abadal. La torre modernista Abadal és una joia d'aquest estil arquitectònic a la Catalunya central. Va ser erigida entre els anys 1907 i 1909 per l'arquitecte Alexandre Soler i Marc, deixeble de Domènec i Montaner. Un edifici que conserva la seva fesomia per fora i per dins, amb el mobiliari original que ha passat de generació en generació. L'actual hereva, la Mònica Abadal i Argemí, ha decidit que tot aquest patrimoni s'ha de mostrar. Ella mateixa hi viu a temporades i organitza mensualment visites guiades i altres esdeveniments culturals i gastronòmics amb la casa com a taló de fons. Avui som nosaltres qui visitem la torre. La Mònica obre els porticons i explica l'origen de tot plegat. Corria l'any 1850 a Avinyó, quan la família Abadal va decidir comprar dues cases als Verdaguer.
1: A Avinyó hi ha dues cases nobles, hi ha Cal Verdaguer i l'Abadal, que estan un al costat de l'altre. Llavors, els d'Abadal, la meva família, vivia a la masia l'Abadal, que ara actualment és un restaurant, es va vendre ja fa anys, i va comprar els Verdaguer una casa, on està situada la torre modernista Abadal, que la va tirar a terra i va construir la modernista. I tothom es pregunta per què està aquí com una mica enclotada, i és perquè a casa meva tenien vinyes i el que estaven comprant era el celler, perquè el celler que tenim a casa és molt més antic que la casa. Per tant, van tirar la casa a terra, van conservar el celler i van construir la torre modernista.
0: Això va ser l'any 1907, quan el besavi de la Mònica, l'Antoni Abadal i Portella, va voler anar més enllà i encarregar a l'arquitecte Alexandre Soler i Marc la construcció d'una torre.
1: Els elements modernistes hi ha a les terres hidràulics, típics del modernisme, a la part exterior hi ha els mosaics i trencadís a la torre, i llavors hi ha els vitralls. I la torre no està perquè sí. O sigui, l'arquitectura modernista també era molt, una arquitectura molt ben pensada, és una casa molt autosostenible i molt ben feta. La torre no està perquè sí. La torre, que a l'inici de tot tenia una punxa dalt amb trencadís, però als anys 30 la van treure perquè amb els canvis de temperatura es feia malbé, dintre la torre, i encara és així, és un dipòsit d'aigua. Per tant, a l'època hi havia un motor que portava l'aigua fins a la torre, i per gravetat la casa tenia una mica més de pressió d'aigua, diguéssim.
0: En tan sols 2 anys, la torre modernista Abadal va passar de ser un esbós en paper a una gran construcció al cor d'Avinyó. Una edificació de 3 cossos, repartits d'est a oest, amb una magnífica torre cilíndrica en una de les cantonades, com comentava la Mònica, amb un celler a sota i un exterior on es combina un jardí romàntic amb les espectaculars cavallerisses. Així es distribueix l'edifici.
1: Les cases burgeses, la planta principal, sempre estaven dividides com en 3 zones. La primera zona, que hi ha una sala de visita, diguéssim, i el despatx principal, que antigament només és la que podia veure més gent, diguéssim, a més la gent que entrava i visitava o fèiem, anaven a reunions o el que sigui, la podia veure més gent. Després una segona part, que és un hall, i actualment hi ha com una sala de música, que quan venien els amics podien entrar fins allà. I després la tercera part, que és el menjador principal, que aquesta ja era familiar total. Llavors aquesta era la que només de la família. I allà és on hi ha la llar de foc rodona, una sala molt bonica. I després a la primera planta hi ha les habitacions principals, que hi ha 5 habitacions, i després a la tercera planta és el pis de les Minyones.
0: Un fet molt poc habitual a les cases burgeses, que el servei entrés per la porta principal i no pas per un lateral de l'edifici. Com tampoc que, en aquest cas, les Minyones i cuineres disposessin de cambres al pis de dalt, amb quarto de bany incorporat. La Mònica explica que la casa manté la instal·lació elèctrica i d'aigües original, el mobiliari de fusta corbada de Tonet i també d'un conegut distribuïdor austríac de l'època. No hi falten els quadres, per exemple, el de la Passió de Sant Llàtzer, obra de l'Eix Clapés, un pintor modernista col·laborador de Gaudí al Palau Güell. I un altre quadre, retrat de l'àvia materna amb una curiosa història.
1: El meu besavi matern era Raimon de Badal i Calderó, president de la Lliga Regionalista, i ella es va casar amb una pubilla de Figueres, i la família de la meva besàvia tenia una casa pairal al Baix Empordà, i havien sigut 3 generacions de filles úniques, cruïlles, i tenien a la casa pairal els quadres d'aquestes 3 filles. Per tant, el meu besavi volia fer un quadre a la seva filla, la meva àvia, també per posar-ho a la casa pairal. Doncs ells tenien un edifici Figueres que el tenien llogat, que hi vivia una família on hi va néixer un nen, diguéssim, el mateix any que la meva àvia, el 1904, als anys 25 o així, i va dir, ostres, doncs aquest noi pinta, i pinta una mica diferent, perquè li va dir al seu pare, al llogater, perquè no té el teu nen, pinta un quadre de la meva nena. Doncs aquest noi es deia Salvador Dalí, i la casa que parlo era la casa natal de Salvador Dalí.
0: Malauradament, el quadre original es va perdre amb la Guerra Civil, però la Mònica disposa d'una reproducció que, òbviament, mostra orgullosa el visitant. A la casa s'hi conserva també un gran arbre genealògic de la família Abadal, que es remunta fins a finals del segle XIII. Més de 7 segles, amb la curiositat que la primera línia de successió femenina és la mateixa Mònica.
1: Jo l'arbre genealògic que tinc a casa és del 1284, comença amb Bernat Abadal i segueix la línia de qui posa l'arbre, governava la casa, l'hereu, evidentment. Aquest arbre segueix la línia dels de Manresa, de la meva família paterna, però amb un cert moment i arriba fins al meu pare, encara m'haig d'afegir jo, per tant jo soc la primera línia successòria des del 1284, i en un cert moment aquest arbre, clar, evidentment hi ha moltes branques, però una de les branques són els de Abadal de Vic, i jo soc Abadal per les dues bandes, perquè el meu pare era Abadal Montal i la meva mare era Argemí de Abadal, per tant Abadal de pura cepa.
0: Estem parlant d'una torre de grans dimensions, però més enllà dels metres quadrats, la Mònica destaca que en una casa vella, on el manteniment és complicat, sempre hi passen coses. Com ara, que s'espatlli la llum just una hora abans que un important director americà de Hollywood arribi per fer-hi un rodatge.
1: Llavors jo vaig trucar a l'ampista desesperada, que era un senyor gran que estava a punt de jubilar. Va venir de corrents i dir, Mònica, és que clar, ara jo ja no em veig capaç d'enfilar-me amb aquests sostres molt alts, en aquesta escala tan alta, per anar a mirar les coses de la llum. Bueno, total, que 5 minuts abans de que entressin els americans per la porta, jo estava enfilada a dalt de l'escala arreglant una cosa de la llum, i res, després vaig baixar corrents, em vaig pentinar una mica i, hello, Mr. Hollywood, Welcome to la Torre Modernista Badal.
0: La Mònica va heretar la casa l'any 2016, just després de la mort del seu pare. El primer que li va passar pel cap des d'aquell moment és què n'haig de fer. Sembla que va tenir-ho molt clar. Calia preservar-la i mostrar-la.
1: La meva missió, la que m'he fet meva, és la de conservar-la, millorar-la en la mesura de lo possible i compartir-la fent coses que m'ajuden al manteniment. Per tant, faig visites guiades, faig dinars privats, sopars privats, la llogo per rodatges, per sessions de fotos, per pel·lícules, per lo que em demanen.
0: Les visites guiades valen 20 euros i inclouen un vermut musical al Jardí Romàntic. Una cita que és tota una immersió en el modernisme, però amb la particularitat que la fa la mateixa propietària.
1: Faig una visita a les 12 del migdia i la faig jo personalment. Jo els ensenyo totes les estances, la cuina, les habitacions, tota la casa, faig totes les explicacions de la història de la casa, el celler també, i acaben amb vermut musical al jardí romàntic. Llavors, l'entrada inclou el vermut i música en viu al jardí, perquè a mi m'agrada tenir la casa viva, per tant, també el jardí viu, i per això també fem el vermut musical, i a la vegada, el dia que jo faig visites, els jardins els tenim oberts, per tant, gent que ja ha vingut a la visita o que no vol venir la visita, pot entrar lliurement als jardins i disfrutar del servei de barra i la música en viu.
0: Les visites guiades es fan un cop al mes, de març a juny i de setembre a novembre. Entreu al web www.torreabadal.com o bé a l'Instagram per tal de contactar-hi i fer-hi una immersió per una estona en aquest reialme de la línia corbada. Entre sostres embigats, balancins, sofàs que van ser folrats de viva tela de vellut, rellotges de peu, pianos, grans làmperes d'aranya o de tulipa, quadres gegantins o vitralls de colors vibrants. Modernisme en la seva més pura essència.

0: sendes.
1: Doncs vinga, anem amb la secció de senderisme del programa, que és cosa, ja ho saben, del Xavi Tió. Xavi, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem? Continuarem descobrint aquestes raconades insospitades que tenim al nostre país i alhora un altre cim menor que està a la llista dels 100 cims, encara que no sigui com a essencial. Avui anirem cap al Garrofí i la Font de la Rovirassa, des d'Avinyó, al Bages. I us proposo una matinal quasi circular cap a la vora de Manresa, a la zona mitjana de la Riera Gavarresa, per enfilar-nos al cim del Garrofí, una alçada modesta, però amb unes vistes panoràmiques increïbles, i a la tornada anar a passar per la Font de la Rovirassa, una zona de pícnic força gran i bonica, al torrent de la Rovirassa, que és un afluent de la Riera Gavarresa.
1: Molt bé, doncs anem a situar-nos en primer lloc al punt de sortida, que em sembla que és la bonica localitat d'Avinyó, oi?
2: Exactament. Sortim de la plaça Major i pel carrer de Sallent anem a sortir del poble per la banda sud-oest. Anem cap a Ponent per anar a passar per davant de l'antic escorxador, el Matadero Vell, com li diuen al poble. És un petit edifici mig enrunat de principis del segle XX. Passem per una zona anomenada les Muntanyes Russes, entre granges de porcs i pollastres. Passem primer entre la granja de Sant Antoni i la granja Pedregosa. Anem a traspassar el petit torrent de la Casanova i ens dirigim cap a la propera granja Rovira. Però just abans d'arribar-hi deixem l'asfalt i prenem una pista a la dreta que s'enfila pel Serrat del Petxo, entre pins joves, amb trams d'obaga amb força molsa. I quan ja som dalt de tot del Serrat, a la zona dels Humetells, tenim una bifurcació on comencem el recorregut circular de la proposta d'avui, amb vistes del cimet del Garrofí on ens anirem a enfilar. Continuem de pla per l'esquerra per una pista ampla que ens passeja entre alzines, pins i roures fins a la vora de les runes de la Muntada, una antiga masia on deixem la pista principal i n'agafem una de secundària que al poc també abandonem per posar-nos per un trencat corriol que entre bruc i arbossos va remuntant per enfilar-se al capdamunt del Serrat de la Pineda, just al punt o al costat d'un gran camp de sembrat. Desemboquem a la carena en un coll, en una pista molt ampla, on coincidim amb el GR4, és un GR que uneix Montserrat amb Puigcerdà, i l'agafem cap a nord, ara totalment planers, per deixar-lo uns 300 metres enllà i agafar un senderó que enfila la vessant sud del Garrofí, és per un petit tram de pujada forta entre pins, fins a sortir directament al petit cim on tenim un pessebre metàl·lic, un pal de bandera i una taula d'orientació circular, també metàl·lica, del Centre Excursionista Avinyó del 2020, en commemoració dels 50 anys de l'entitat. Del cim tenim una vista panoràmica a 360 graus espectacular. A sud veiem el Mont Cau, a Sant Llorenç del Munt, Sant Jeroni a Montserrat, i si anem girant en sentit horari, veiem els aerogeneradors de la Serra de Rubió amb el cogulló de Cal Torre al davant, sobre Castellfollit del Boix, el castell de Boixadors, el Tossal de Calpons i tota la llargassada Serra de Castelltallat, prop de Súria. Més a la vora veiem el Runam Salín de Sallent, vistes també de la cinglera sud de Busa, del Port del Comte, rasos de Peguera, amb el Cadí al fons, veiem penyes altes del Moixeró, la Tossa d'Alb i el Puig Llançada, ben bé al nord. Tenim tot l'altiplà central amb prats de Lluçanès al davant, al fons en destaca el Puig Mal, el Taga, Bellmunt, el Puig Sacalm, veiem els cingles de Cabrera i Aiats, al darrere de Vic, veiem també cap a llevant el Puig de la Caritat, sobre Mollà. També veiem vistes del Matagalls i el Tur de l'Home i encara un munt de llocs coneguts per tots els voltants. Doncs bé, contemplades aquestes vistes, deixem el cim per un sender pel vessant nord que ens baixa altra vegada a la pista principal, on retrobem els senyals del GR, el seguim de pla uns 800 metres pel pla d'esquerra de Vox fins al coll del Graner, i en aquest punt l'abandonem ja en suau baixada fins a un trencall on girem a la dreta, seguint avall al Serrat del Morral, fem una drecera que ens baixa fort per tallar la pista i ja força avall anem a parar al Clot de la Rovirassa, el lloc on hi ha la Font de la Rovirassa, en una zona molt bonica, preparada amb taules i bancs de formigó, entre pollancres força alts, al costat d'una minsa font. I d'aquí en surt una carretereta asfaltada, però nosaltres optem per agafar un sender que, entre roures i alzines, de pla va a trobar, o a retrobar millor, la pista dels Sometells, per on havíem passat a l'anada. Ja només ens queda desfer la baixada pel Serrat del Petxo fins a la zona de Granges per anar a entrar de nou a Avinyó.
1: I com sempre, després d'aquesta descripció, per cert, quines vistes més espectaculars, eh? Fa patxoc, eh? Només per això ja venen ganes d'anar a aquests cimets, que de vegades són més petits, però que la gràcia que tenen no és la pròpia muntanya en si, sinó tot el que permeten veure 360 graus. Espectaculars. Anem a la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Estem parlant de 10 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
2: 270 metres de desnivell acumulat.
1: En quant de temps, més o menys, farem aquesta ruta?
2: Posem-hi unes 4 horetes xino-xano, que es poden allargar si trobem bolets, com va ser el nostre cas.
1: Uh-huh. Anem pel grau de dificultat, com sempre fem, de l'1 al 5.
2: No n'hi posaria més que un 1 sobre 5, no té massa més.
1: Quines referències trobaríem a internet?
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom El Garrofí i la Font de la Rovirassa des d'Avinyó, del mateix usuari a Wikiloc que mencionàvem la setmana passada, que es diu Miquel Garriga Costa, que s'ha, entre cometes, especialitzat amb els 100 cims.
1: Doncs gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, què tal? Soc l'Àngels i avui us parlaré de Romania, un lloc on vaig estar durant 6 mesos vivint a Craiova i el que em portava allà va ser fer un voluntariat europeu.
1: Doncs ens acomiadem de Romania, un país que l'Àngels va recórrer de la millor manera possible, sense pressa. Visitada la capital Bucarest, la ciutat de Craiova, la Gran Transilvània i la regió d'Oltènia, posarem el punt i final prenent una barca i navegant per les pacífiques aigües del delta del Danubi. Tot això, des d'ara, als Quaderns del Viatger.
3: Per acabar, us parlaré de tot el que és la zona del Mar Negre. Tots tenim bastant al cap Constança, que està més al sud i que és una ciutat totalment de platja, com si diguéssim, però d'aquest mar, no? Hi ha com un antic casino interessant tocant a la costa, que està abandonat, i també té aquest toc que veiem abans de les altres ciutats de Romania, aquest toc decadent. Realment Constança no té res, té la platja, té el Mar Negre i que t'hi pots perdre allà, no? Però sí que, bueno, el que a mi em va sobtar més de Constança va ser aquest edifici, aquest antic casino o sala de trobada a la costa i que està a peu de platja i que es cau a trossos i a ningú li sap greu, no sé. I que segueix alimentant com aquesta visió que moltes vegades jo tinc de Romania d'aquesta aura decadent que l'acompanya. Des de Constança, seguint la línia del Mar Negre, arribem a Tulcea. Tulcea encara no toca del tot, però Tulcea és com la primera gran ciutat que és la porta al delta del Danubi. Tulcea, quan vam arribar, no ens va agradar, era una ciutat gran, impersonal, amb gent que anava aquí i allà i no ens sentíem que estàvem trobant allò que volíem, i aleshores vam decidir de Tulcea mirar autobusos, i hi ha autobusos que et porten a altres poblacions més petites que ja sí que estan com a dintre del mateix delta del Danubi. I aquí vam anar a parar a Murighiol, que realment jo recomano molt viatjar a Romania sense presses per poder trobar llocs com aquests, no? Murighiol, un poblet al delta del Danubi, que té 4 carrers, perquè no en té més, on els llocs on vas a dormir, doncs és gent que ha adaptat la seva casa i ha adaptat 2 o 3 habitacions per poder acollir gent i estar allà, per oferir-te un lloc on dormir i oferir-te esmorzar. Nosaltres vam anar a parar a una casa, també el mateix, eh? Tornàvem a anar, que no era temporada alta, aleshores hi havia menys llocs tancats, però alhora els pocs que hi havia oberts doncs estaven buits, no? I fins i tot jo crec que el lloc on vam anar a parar la dona ens va deixar perquè va dir, bueno, aquests 4 pobres, què faran ara? Murighiol torna a ser aquesta idea dels poblets de Romania, que són els quatre carrers, les casetes baixes i aquestes entrades molt amples. O sigui, que abans d'arribar a la casa has de creuar tot un jardí i per entrar a aquest jardí, una altra vegada aquestes tanques que tan caracteritzen el paisatge de les zones més rurals de Romania. I des de Muriguiol, el que és xulo és que pots agafar també una altra vegada un vaixell i donar la volta pel que és tota la zona del delta. Pots arribar més lluny o pots arribar més a prop. Nosaltres no vam voltar com fins a arribar a lo que és el mar, ens vam quedar només per tot el que és la zona del delta. És veritat que nosaltres vam anar en una època de l'any que no era primavera, aleshores sí que recomanen molt poder anar al delta en primavera per veure-ho tot florit. Nosaltres ens vam trobar aquest paisatge com més sec, més blanquinós, no? Més Targaryen, diria jo, pels seguidors de Joc de Trons, perquè és aquest color pàl·lid, no? Ens vam trobar aquesta herba seca, però alhora era, bueno, va ser com una meditació una mica estar pel delta del Danubi, no? Perquè et deixes portar allà per un home que et va explicant quina casa hi ha. Un cop agafes el vaixell des de Muriguiol, sí que hi ha altres pobles que estan encara més a dintre del delta, i aquests sí que les seves cases a vegades estan a sobre d'estructures de fusta i que viuen com a sobre de l'aigua directament. Doncs serien una mena de palafits. Ràdio Classe. Així a nivell anecdòtic, en aquest viatge pel Danubi vam arribar a un lloc on al mig d'aquest riu hi havia precisament un palafit i hi havia un gat allà i no hi havia ningú més. I tampoc era una casa, era com una caseta que no hi podia viure ningú allà. Que ens va com sobtar de dir com un gat arriba aquí, que esperem que algú l'anés a buscar. Tot el delta són llacs i et vas movent, en el nostre cas, entre aquesta vegetació més seca prèvia a la primavera. Era un paisatge més pàl·lid i jo deia que era una mica com fer una meditació, però pel que al final era aquesta remor de l'aigua, aquesta vegetació com es movia amb el vent, aquest paisatge com més pla, no? Que no té gaires inputs, i després tot d'estols d'ocells que ens anaven acompanyant també durant el trajecte. Nosaltres vam anar a parar a Muriguiol de casualitat, era un poblet molt petit, hi havia poca gent pel carrer, però que alhora eren super acollidors, que ens van obrir les portes de casa seva, que ens van deixar utilitzar la cuina quan no estava com previst, que ens van ajudar com a muntar fins i tot el viatge, no? Pel delta, ens van aconseguir el contacte. Abans deia, el Romania s'ha de viatjar amb temps, no pots anar amb presses, però perquè ja costa a vegades com arribar a la gent, aleshores si tens aquest temps de dir, doncs em quedo un dia més aquí i no cal que marxi, doncs és el que et permet arribar a connectar ja amb la gent i poder compartir una estona.
1: I ho hem de deixar en aquest punt. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest curt però intens recorregut que us hem proposat. Ens acomiadem l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, a l'edició i presentació. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
4: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.
5: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
6: Porta en firma. Amb segell.
7: I gratis.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Amb el número 1, amanida de formatge. Amb el número 2, verdures amb bolets. Amb el número 3, arròs caldós. Amb el número 4, canelons. Amb el número 5, escudella.
4: Claríssim, és clamorós el fora de joc.
5: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
6: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
5: Més info a espaigironès.com.
7: Que bo!
8: Ràdio Vila-sacra 107.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hi ha els de...
2: Posa'm un tallat curtet, sisplau.
1: Els del cafè amb llet ben calentó. Els de...
3: Me'l poses amb gel.
1: Els del...
2: Sense sucre, però amb sacarina.
1: Els de... Teniu civada? Els de l'espuma.
4: Amb espuma, molta espuma.
1: I també hi ha...
3: Digues.
5: No, digues tu.
3: Hi ha els de només amb ràdio Vilasacra, si us plau.
6: Pareu bé l'orella.
7: Prepara't, escull la teva nau local i fes una oferta per un preu mínim.
8: Perquè a Altamira pots aconseguir la teva nau local, habitatge o garatge pujant amb fins un 60% de descompte. Tot una selecció d'immobles amb un preu de sortida super rebaixat.
7: Entra a altamiraimmuebles.com o truca'ns al 93 111 0009.
9: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
9: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.

0: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
1: Cap de setmana memorable?

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Potser trobes algú que t'estimi, però impossible que algú

0: la programació d'aquesta emissora s'ha sotmès al processador d'investigacions europeu SLC Evolution, i el seu resultat ha estat que en el 92% els beneficis per millorar el desenvolupament de les neurones i produeix símptomes de calma, bon humor i satisfacció mental.
1: La nit.
2: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
3: Ja ho sé.
4: És... Ràdio Vila-sacra.
5: De la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada.
2: Dance, trance, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

0: La ràdio. Recuperem vivències, esdeveniments històrics, moments dramàtics o de celebració, viscuts a través de la ràdio.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai. Ai. I ara?
3: Proximitat.
4: Participació.
5: Educació.
6: Informació.
7: Connexió.
8: Companyia.
9: Cultura.
10: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de 10. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
11: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
12: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
11: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
12: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Avancem junts.
1: Recordem, WhatsApp 601-00-11-22, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, per assessorar les víctimes de violència masclista sobre els processos policials i judicials.
2: Recordem, WhatsApp 601-00-11-22.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
4: Au.
5: Mira que bé.
6: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.
7: Les formes, diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.
8: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

You gotta just go quickly. Don't think about what comes after.

0: Passió, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Ara escolteu.
3: El millor pel teu cervell.
4: El millor pel teu cervell. El millor pel teu cervell. El millor pel teu cervell.
5: Cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.

0: Propostes en xarxa.
1: Trucar per telèfon cada vegada és una acció més vintage. El confinament va desencadenar un boom de les videotrucades, però recordeu aquella sensació de despenjar el telèfon i no saber qui o què t'espera a l'altra banda? Més informació i totes les propostes al web enveualta.com.
2: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
3: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
4: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
2: Això t'encantarà. Ei,
3: tios, que abans s'ha tallat. M'encanta, m'agradaria conèixer-vos personalment per saber com sou. Tio, sou l'hòstia, eh? Vinga, adéu, petons.
4: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
5: Cervells Ràdio Vila-sacra.
4: Una finestra oberta.
6: Una ventana abierta.
4: A un futur sostenible.
7: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
8: Una finestra oberta.
5: A un futur sostenible. Sensacions Ràdio Vila-sacra.
4: Tal qual.
9: Enganxa't.
10: Ràdio Vila-sacra. Senzillament.

0: noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
3: 11.769, a les 9 hores i 5 minuts, és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
2: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: Salvador Dalí pinta amb un somni.
1: Us faré un endivinaio. Tinc un espiracle. Visc a l'oceà. Tinc un ullal que em sobresurt i sóc més petit que una balena. Quin animal sóc?
2: Sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor. Però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà malament.
3: És un consell de la municipal. Sona infernal.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i visitar-nos.

0: לא אני.
1: Plejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
4: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Arriba un nou cap de setmana i se us esgoten les idees a l'hora de sortir de casa? Us agrada fer senderisme? Sou més de visites a museus, a centres d'interpretació, a rutes temàtiques, a monuments, a pobles amb encant? O us agrada pensar en futurs viatges? Cap problema. Des d'ara mateix, el Sendes us dona idees per tot plegat. Només cal que ens escolteu en els propers 25 minuts. En cada programa us fem 3 propostes. Les del dia d'avui són aquestes que ara mateix presentem en el nostre sumari. Al bosc de Cartellà, a la vall de Llémena, el Nadal s'allarga 365 dies l'any. Al costat de la masia de Can Roseta s'hi exposen més de 200 peces fetes de suro i pedra que representen no només motius del pessebre, sinó també monuments de la vall, de tot Catalunya i de personatges històrics. L'artista és la Remei Molleres, que organitza visites guiades i que avui ens ho explica. El Xavi Tió retorna al Berguedà per fer un cim menor, el Montsent de Berguedà, en una zona poc coneguda, a prop de Picancel, una zona tranquil·la, per fer un dels 100 cims de la llista de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Recorrerem des de la Colònia Rosal una ruta circular cap als peus de Berga per entre rases, masies, cims, bagues i el riu Llobregat. I als Quaderns del Viatger rescatem un cicle dedicat a l'arxipèlag de les Açores. Ens en parlarà la Marta Pujol i ho farà en propietat, ja que hi va ser 2 cops. Avui i en els propers capítols, un repàs a 2 de les principals illes, São Miguel i Terceira. Presentats els continguts, ens hi posem de ple. Veniu? Doncs va, que marxem. Al nord veiem una plana de camps de conreu i masies. Al sud, un bosc d'alzines sureres. I entre camps i boscos, Can Roseta, un mas als afores del petit poble rural de Cartellà, a Sant Gregori, porta d'entrada de la vall de Llémena. A Can Roseta tenen la dèria de posar l'esperit nadalenc a qualsevol moment de l'any i també de gaudir de la contemplació d'un bon nombre de monuments i elements patrimonials de l'entorn i d'arreu. A Can Roseta, doncs, fan pessebre, però no de treure i posar entre la Puríssima i la Candelera, sinó els 365 dies de l'any. I tot gràcies a l'empenta de la mestressa de la casa, la Remei Molleres, que fa escultures amb materials tan bàsics i propers com el suro i la pedra. I un cop enllestides, les col·loca pel bosc, al costat de casa seva. D'aquí en surt el pessebre de Can Roseta, 2 petits circuits enmig del bosc on la Remei mostra i explica als visitants les seves creacions artístiques, perfectament integrades en l'espai natural. Moltes de relacionades amb un pessebre convencional, però també amb altres temàtiques. Qui millor que ella per avançar-nos tot el que hi trobarem?
1: Simplement és un pessebre que fa més de 800 metres quadrats al mig del bosc, i on s'hi troben 3 coses importants: cultura, art i tradició en plena natura, que consta de 225, ara per ara, escultures fetes amb pedra i suro, sobretot suro, i que al llarg d'aquests anys he anat introduint primer les 37 esglésies de la vall del Llémena, els 41 oficis que donen la volta al pessebre, els 12 genis de Catalunya representats en un lloc especial i tota la resta, els 135, són monuments, són bons i tot el que us podeu imaginar que trobeu en allà.
0: Fa 25 anys que la Remei, modista d'ofici, fa escultures. Les fa amb materials de quilòmetre zero, que troba ben a prop de casa, com dèiem, la combinació entre el suro i la pedra.
1: Són el suro i les alzines. L'alzina surera és el lloc on he tret la matèria prima per començar tots els monuments. Perquè el suro, amb els anys, es fa la primera treta de suro i cada 11 anys, 12, es va estreguent la pela aquesta. I d'aquesta pela és el que jo construeixo tots els monuments.
0: Abans de començar a fer les escultures amb aquests materials, la Remei muntava pessebres a la porta de casa. Però no eren pessebres qualsevols, no? Atenció a les seves mides. Certament, la cosa va començar a sortir de mare.
1: L'afició aquesta és bé, perquè jo feia pessebres sempre molt grans davant de la casa. I l'últim que vaig fer feia 80 metres quadrats. I posar i treure, era un agobio i una feina que deia jo que és una feina perduda. i vaig decidir, doncs, fer un pessebre al bosc.
0: Un pessebre estructurat en dos recorreguts o circuits, més o menys concèntrics. A l'anell exterior hi ha els 41 oficis del pessebre.
1: Separo el que són els oficis, que hi ha un recorregut per fora, que llavors t'endinses a dintre dels genis de Catalunya, doncs tota la volta i llavors te porta el segon recorregut. I el que comença per dintre entra de ple amb les quatre províncies catalanes i sí que et trobes amb les esglésies de la vall al final. En canvi, el que ho fa pel primer recorregut se les troba al començament. És una manera d'agilitzar la quantitat de gent que a vegades visita el pessebre junta.
0: Com no, una de les que crida més l'atenció és la representació de la Sagrada Família, però la Remei s'estima totes les escultures per igual i ens fa un petit inventari.
1: Queden sorpresos davant de la Sagrada Família acabada. Bueno, perquè, a veure, és una xorrada, però diem, ostres, jo la tinc acabada. Això és notícia, no? I llavors, davant de les catedrals, són les quatre províncies catalanes, o sigui que també te trobes Terrassa, te trobes Sabadell, et trobes a Martorell, perquè també hi ha el pont del Diable de Martorell, el pont de Besalú, el pont del Dimoni de Girona. És tot una mica un conjunt. Depèn la persona d'on ve, clar, perquè, clar, el que es troba a la porxada de Granollers diu, ai, mira, la porxada de Granollers. El que viu a Lleida, doncs es troba la catedral de Lleida i es troba moltes coses.
0: I com ens deia la Remei, també hi ha un raconet dedicat a 12 genis catalans, amb elements representats que són característics de la seva obra o creació.
1: Com un homenatge als genis, n'hi ha alguns de representats, en total 12. Gaudí, Dalí, Narcís Monturiol, Jacint Verdaguer, la Mare del Món, el celler de Can Roca, com un homenatge als genis de la cuina. Després també hi ha la catedral de Vic, homenatge a Josep Maria Fer, el de les pintures. I hi ha unes plaques de ferro que són símbols catalans també, clavades allà.
0: Totes les escultures surten de la destresa de les seves mans. A Can Roseta hi té un petit taller. Sobre una taula, amb suros i pedres i uns pocs estris bàsics, fa les seves creacions, que prèviament ha dibuixat.
1: Tot ho faig manualment, o sigui, amb un ganivet d'aquells de ferro d'aquell temps, ho tallo, tallo les peces a mida, i simplement una serra també manual, i no faig servir res elèctric. I en silicona, i també hi clavo claus, i bueno, sí, sobretot la cola, la silicona calenta, perquè sóc bastant inquieta i necessito que s'enganxi ja. I després ja hi poso els claus i tot el que cal.
0: Un dels principals enemics que poden tenir aquestes peces a l'aire lliure són els diferents elements atmosfèrics. El més perjudicial de tots, comenta la Remei, és la calor. No oblidem que en aquest punt de la vall de Llémena, tot i la seva verdor, arriben a assolir-se fins a 43 graus de temperatura a l'estiu. La nostra artista ha trobat una solució perquè perdurin les obres al màxim de temps possible.
1: Ara per ara ja porto uns quants anys que són fent 6 o 7 de noves i 6 o 7 de restaurades. Què vol dir això? Doncs que, a veure, el suro, la pela del suro que va a sobre, no es podreix mai, però sí que el que posava dintre abans m'ha fallat. Ara últimament compro el suro tractat, aquest que és aïllant negre, suro cremat, que és aïllant. Doncs aquest el compro i aquest, encara que es mulli, ni creix ni es torna petit. És sempre igual. I ratllant-ho primer la maqueta amb això i després sí que faig tot el reste. I quan la tinc que restaurar alguna, ara ja hi poso pedreta, també perquè quedi més forta.
0: N'acaba una i en comença una altra. La Remei no para. Les properes que ja té en ment són la Torre de les Aigües de Sabadell i el Castell de Farners. I alguna relacionada amb Sant Cugat del Vallès i que no és precisament el seu monestir, que ja el té representat. Us preguntareu què cal fer per visitar el pessebre de Can Roseta. Doncs és tan fàcil com trucar a la Remei. I ella o algun membre de la seva família us farà una visita guiada pel sistema de taquilla inversa, on el visitant pagarà la voluntat. Una visita que, per cert, està adaptada a persones amb mobilitat reduïda que vagin en cadira de rodes. Entreu al seu Instagram, Pessebre Can Roseta, i hi trobareu el telèfon de contacte i la Remei posarà la resta per ensenyar-vos amb orgull i satisfacció aquest espai que la premsa ha qualificat, per exemple, com una casa on el Nadal hi és tot l'any, una Catalunya de suro o un jardí d'escultures entre la verdor de la vall de Llémena.

0: Cocinas.
1: Hi ha topònims al nostre país que es repeteixen, alguns que fins i tot podríem dir que es confonen. Avui podríem dir, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Que aquests, el topònim del lloc del qual parlarem es repeteix amb un altre topònim que està en una altra comarca i s'assembla molt al d'una muntanya, una de les més cèlebres i conegudes serralades al nostre país, però canvia la lletra final.
2: Això
1: quin
2: sembla...
1: embolic, anem a aclarir-ho.
2: Sembla un endevinall, això.
1: Que sí? Doncs no, res. Vinga, va, anem a desvetllar-ho.
2: Avui tornarem al Berguedà per anar a fer un cim, si voleu, menor, però que ens ofereix unes vistes espectaculars i una panoràmica fantàstica de tot l'entorn.
1: Com es diu? Com es diu?
2: És el Montseny del Berguedà, no és el Montseny de Pallars.
1: Que
2: és
1: no,
2: el...
1: ni Montseny de Pallars, ni Montseny.
2: Ni el Montsant.
1: Imagina't.
2: És una proposta bonica, variada i poc coneguda, i per tant tranquil·la, com aquestes que ens agraden, per anar a fer un dels 100 cims de la llista de la fe, que és aquest repte que va néixer el 2006 i que consisteix en fer 100 cims d'una llista de 522 muntanyes representatives de Catalunya, la Catalunya del Nord i Andorra, amb la finalitat principal de conèixer el territori, tot practicant l'excursionisme. Doncs bé, com dèiem, us proposo anar a pujar al cim del Montseny del Berguedà, també conegut com a Serrat de Picancel, des de la colònia Rosal, als peus de Berga. És una proposta circular que la farem en sentit antihorari, pujant per la rasa de Sant Martí, passant per la Casa Nova de Sant Martí i després de fer el cim en baixarem passant per la Masia de Montsent i per la magnífica Baga de Montsant acabarem de baixar fins al Llobregat i aquí, per la Via Verda, retornarem a la colònia Rosal.
1: Ah, doncs hem descobert per què es diu Montsent, perquè una masia que es diu Montsent es diu de la mateixa manera i mira, hem pres la determinació de dir-li així. Quines coses. Vinga, anem al punt de sortida. Quin seria, Xavi?
2: Doncs anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'extrem nord de la colònia Rosal, al peu ben bé de la Via Verda del Llobregat, i iniciem la caminada cap al nord per la Via Verda, com si anéssim cap a Pedret, però d'immediat al costat d'un pal de telèfon trobem un sender per la dreta que puja a un bosquet i un cop dalt gira, es posa cap a sud i es posa pel costat d'uns grans camps conreats que és el Pla de Tàpies, una gran esplanada partida en dos per la nova autovia del Llobregat que s'enfila fins a Berga. Anem a passar després per sota d'un dels viaductes de l'autovia, ens ajuntem amb una pista ampla i al cap de res la deixem per anar a creuar la rasa de Sant Martí i per la dreta agafem un sender que puja per una zona empedrada i que va remuntant pel marge esquerre de la rasa de Sant Martí per entre una pineda jove amb claps de conreus fins a sortir a la Casa Nova de Sant Martí. Aquí fem un trosset de la pista que hi porta i de seguida la deixem per un sender que ens du a un abeurador i que després comença a remuntar al Serrat de les Vaques. Al cap de poc passem per les restes de Sant Martí de Minoves, una ermita de la qual només sobreviuen unes escasses filades de les parets, però que encara ens indiquen la planta que tenia amb l'absis marcat cap a l'est, com totes les ermites romàniques. Continuem pel Serrat de les Vaques, més enllà baixem com si anéssim a traspassar el torrent, però sense fer-ho, el continuem remuntant pel marge esquerre en un tram força costerut que ens du a un encreuament de tres pistes. Agafem la que puja i que ens porta a un collet i per l'altre cantó baixem una mica fins als quatre camins on deixem les pistes i per un sender planer anem cap a llevant entre pins, brucs, alzines, arbossos i algun roure espars fins que deixem el camí còmode en un trencall i per l'esquerra ens enfilem dret pel serrat pla fins al capdamunt d'un petit tros planer per dins d'un bosquet i ja només ens queda un darrer tram de pujar fort per terreny conglomerat que ens porta a una carena encinglarada per la nostra dreta i acabar de sortir al cim del Montsent. 963 metres d'alçada, és un petit turonet, curiosament presidit per una estelada i un banc metàl·lic plantat ben bé al capdamunt i que ens ofereix unes vistes esplèndides perquè cap a ponent veiem vistes sobre Berga, Avià i tots els voltants els cingles de Capolat, la Serra de Queralt, el Mirador de la Figuerassa amb les antenes característiques, els rasos de Peguera, Encija, els cingles de Vallcebre, veiem un tros de la presa de Lavells, la Santra del Tèrmica de Cercs, i a l'altre cantó del Llobregat, a tocar, tenim la Serra de Picancel, veiem també la fondalada Sant Pere de la Portella, i també veiem el Santuari de la Quart ben bé enfilat amb unes grans moles. Veiem també el Sobrepuny amb els cingles de Malanyeu al darrere, tot el Catllaràs, rasos de Tubau i fins al Taga i el Puigsacalm a llevant. I tancant el decorat per nord, el Cadí amb el Comabona destacat, el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada, i encara tota la zona del Puigmal. I pel sud tenim tota la vall del Llobregat amb el Pla de Bages fins a Montserrat de Taló de Fons. I un cop contemplat el panorama, deixem el cim per la cara nord, passem per un petit monument dedicat a un muntanyenc i per un bosquet espès i fred baixem fins a la collada de l'Era de la Palla. Aquí agafem una pista cap a ponent i al cap de poc la deixem per agafar un corriol que surt a l'esquerra i que s'entafora decidit a la capçalera del Rec del Corral de Montseny fins a desembocar a una altra pista que agafem cap a la dreta i que ens du planers fins a la masia de Montseny, amb uns tancats per a cavalls a la part de darrere. Passada la masia hem d'anar en compte perquè hem de deixar la pista per un senderó que també decidit es posa a la Baga de Montseny. És un tram molt bonic, fred i humit, amb exemplars força grossos de pins, creuarem una rasa amb una font i uns coms per als animals i acabem de baixar fins a la vall del Llobregat, on trobem la Via Verda, que, ben bé de pla, ens du en un parell de quilòmetres a entrar de nou a la colònia Rosal, després de passar per la resclosa de Cal Rosal, una tanca que impedeix el pas dels cotxes, passar per sota de l'altre viaducte de l'autovia i les ruïnes de Xauxa, unes antigues cases de treballadors de la colònia, a tocar ja de l'aparcament on tenim el cotxe.
1: Una interessant ruta, com acabem de descobrir, d'un d'aquells cims que potser no coneixíem massa, eh? Segurament els berguedans i berguedanes, òbviament, sí que el coneixen, però la resta del país potser no el teníem tan clar. Distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 10,7 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 500 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Quant de temps hi invertirem, aproximadament?
2: Posem-hi unes 6 horetes anant xino-xano i que ens puguem entretenir a contemplar el panorama des del cim.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: Només d'un i mig sobre 5, amb petits trams de pujades i baixades fortes.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Montseny del Berguedà, 100 cims, des de Cal Rosal, d'un usuari que es diu Tot Natura, és un xicot de Cunit que ja hem seguit en d'altres ocasions.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
2: Salut i República!

0: Sinnes. Hola, em dic Marta Pujol i us parlaré de dos viatges que vaig fer a les Illes Açores.
1: Les Açores són un arxipèlag de 9 illes volcàniques localitzades a l'Atlàntic Nord. Molt remotes, són a uns 1.500 quilòmetres de la costa de Portugal, estat al qual pertanyen, i a uns 4.000 de l'est del continent americà. Les Açores es divideixen en tres grups, les illes orientals, les occidentals i les centrals. Junt amb Madeira, Canàries i Cabo Verde, formen un macroarxipèlag anomenat la Macaronèsia. Ens inserirem en els paisatges i la manera de ser de dues d'aquestes illes, São Miguel i Terceira. Comencem per São Miguel. Marta, quan vulguis.
0: Vaig decidir anar a les Açores primerament perquè em cridava l'atenció saber què hi havia entre Europa i Amèrica. I segona, doncs perquè vaig descobrir que poquet a poquet semblava que aquesta destinació s'anava posant de moda i em feia por que s'explotés excessivament a nivell turístic i la volia conèixer autèntica, relativament verge. Bàsicament, els dos viatges, el planning que tinc és un planning de viatge familiar, lloguem un cotxe i ens dediquem a fer doncs, una ruta circular en cotxe per l'illa. I llavors doncs, ens anem aturant doncs, a tots els llocs que hem vist que podien tenir un interès i absolutament el nostre aire, baixes, mires, visites, dines, bé, etc. Llavors, doncs, la primera va ser la de São Miguel. Estàvem allotjats al nord-oest de l'illa i la ruta consisteix bàsicament a visitar diferents volcans, ja que són, es tracta d'un arxipèlag volcànic, però els diferents volcans de São Miguel són molt interessants i molt originals perquè els cràters estan coberts d'aigua i llavors doncs, originen llacs naturals. Alguns de més grans, altres de més petits, però molt, molt agrestos i molt salvatges i molt bonics. São Miguel doncs, és l'illa més gran de tot l'arxipèlag i la seva capital, que es diu Ponta Delgada, és també la que es considera la capital de totes les Açores. En aquests packs de viatges organitzats és l'illa que es visita per excel·lència, també Terceira, i després es visita o bé l'illa de Pico o bé l'illa de Fallalca. São Miguel és una de les illes més orientals de l'arxipèlag. Té forma allargada i d'est a oest té uns 90 quilòmetres i de nord a sud uns 19. Només baixar de l'avió, el més curiós va ser que ens va semblar sentir una forta olor de vaca. I efectivament, és cert, hi ha vaques per tot arreu. La immensa majoria de producció lletera de Portugal prové de les Açores i concretament de l'illa de São Miguel. Contínuament, doncs, amb aquestes rutes que feien per carretera, passaven ramats de vaques o en els prats les veien pasturar tranquil·lament amb una gran, gran, gran quantitat. Ens vam allotjar a la zona nord-oest i llavors a partir d'aquí, la ruta en cotxe, vam començar per una ciutat que es diu Sete Cidades i el més interessant és la seva enorme lagoa, un gran llac al damunt del cràter, que és molt curiós perquè pel mig el travessa com un pont i tu pots creuar o a peu o també amb cotxe, però una banda del pont les aigües són blaves i a l'altra són verdes. I llavors això sembla ser que és a causa dels diferents minerals que hi ha al fons i també doncs, de la flora que hi ha també al fons. Però és curiosíssim perquè el llac és bastant gran i que tu estiguis veient a dreta un color i a esquerra l'altre color. És molt, molt original. A partir de Sete Cidades pots continuar la ruta pels voltants, doncs hi ha altres volcans amb cràters més petitons i més elevats, has de pujar, Sete Cidades està relativament baixa, llavors els altres

0: una zona, un paisatge molt humit, però tens visibilitat. I llavors, doncs, el podies veure de la seva totalitat, la forma arrodonida, podies asseure en un costat, fer-te la fotografia allà al costat i després tranquil·lament agafaves el cotxe, sorties i anaves amb un altre.
1: Doncs punt i final, aquí s'acaba el trajecte del nostre programa, però ja sabeu que podeu recuperar aquest i anteriors capítols del Sendes als espais web de les 35 emissores locals sindicades o bé al podcast de la xarxa Més. Res més, salutacions a tot l'equip, l'Andreu Ortega, el control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat, en Jaume Monés, edició i presentació. Ens retrobem ben aviat i mentrestant, com sempre, us desitgem una molt bona ruta.

0: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.
1: Bona nit.
2: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.
3: Un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
4: Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE. O contacta a través de WhatsApp o Telegram.
5: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
6: Tots els mitjans de comunicació igual.
7: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
8: Cau la nit i neix un nou ritme de vida. Univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
9: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
10: Troben estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Des del 2022 es fan campanyes sota el monestir de Santa Maria per completar el buit històric que hi ha d'aquesta època de fa més de 6.000 anys. Roses, Carla Saló Pujol.
11: Durant la troballa s'han pogut constatar les grans dimensions d'un complex funerari que dataria entre els segles 4 i 6 després de Crist. Es tenia constància de l'existència d'una esglesiola funerària que ara s'ha descobert que podria ser comparable a basílica com les que s'han trobat a Empúries o Tarragona. Lluís Palaí és el director de les excavacions.
12: El que nosaltres hem trobat a partir de l'any 2022 i sobretot aquest any és que aquesta petita esglesiola en realitat se'ns està convertint en un complex de grans dimensions, en una necròpolis estructurada.
11: També s'han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra que explicarien la importància que tenia Roses a nivell comercial.

0: El canvi.
1: Esto es el pro.
2: Zona d'Olot, 15 graus a hores d'ara. Parlem del cap de setmana perquè els embassaments a hores d'ara, d'aquests núvols baixos, aquestes boires força espesses a hores d'ara, a poc va remuntant, 4 graus a hores d'ara. Doncs aquest divendres que aquest front que ens va creuant i que a hores d'ara, aquestes bandes de pluges han deixat fins a hores d'ara la Bisbal d'Empordà amb aquests 17 graus a hores d'ara, amb restes d'inestabilitat a hores d'ara, alguns dels registres a hores d'ara, amb un cel força de pat a hores d'ara. Avui, però, pendents a hores d'ara. Avui sí que plou i està plovent a hores d'ara. 2 graus sota zero a hores d'ara, cap a les comarques lleidatanes, hores d'ara. Temperatura força baixa, hores d'ara. A la cota 2100, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Imatges en directe, hores d'ara. Aquestes temperatures, hores d'ara. Núria, a la cota 2000, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Aquest termòmetre, hores d'ara. 7 graus, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Sí, a hores d'ara. Encara hores d'ara. Perquè a hores d'ara. Hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. Però hores d'ara. Hores d'ara. I encara hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. I a hores d'ara.

0: en decidir es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com?

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
2: Mare meva, quin somni.
3: No me vengas pidiendo perdón.
4: El duet Fangoria actuarà el pròxim 9 d'agost a la Ciutadella, en una nit que també comptarà amb la presència de Nancy Rubias. El grup format per Alaska i Nacho Canut, una de les grans icones del pop electrònic estatal, presentarà el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación, el seu primer disc en una dècada. A més, el concert servirà per repassar alguns dels seus èxits més coneguts, com A quien le importa, Rey del Glam o No sé qué me das. La vetllada es complementarà amb l'actuació de Nancy Rubias, la banda liderada per Mario Vaquerizo, coneguda pel seu estil irreverent i pels seus espectacles que combinen música i posada en escena. Les entrades per al concert a través del web del festival. Amb aquesta nova incorporació, els Sons del Món tanca una programació que inclou noms destacats com Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana o Sergio Dalma, així com diverses nits destacades del pop-rock català amb grups com Gossos, Lacs amb Busto i Els Amics de les Arts.
5: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.

0: Ho dèiem, allò que sobretot jo personalment, no, he sentit que s'està fent especialment entre la població jove, no sé, també entre la població adulta.
1: Sí, de fet, la població jove, per una banda, és també la més estudiada i la que ens preocupa més per l'impacte que pot tenir una infecció dins d'aquestes edats. Però no se'ns ha d'oblidar que les infeccions estan a totes les edats. De fet, hi ha molts canvis poblacionals que estem veient, com per exemple divorcis, noves parelles, aplicacions mòbils, cites, tot això el que fa és un augment de les infeccions en tots els grups d'edat. Però el que més ens preocupa segurament és en joves.
0: Dèiem que és amb les relacions sexuals que es transmeten. Estem parlant de virus, de bactèries, de tot una mica. Aquestes infeccions, quin factor és el que provoca?
1: Bé, hi ha infeccions que són ocasionades per bactèries, com ho pot ser una clamídia, hi ha altres que ho pot ser per un virus, com parlaríem de l'herpes o el virus del papiloma humà. No ens importa tant quin és la gent, sinó quines conseqüències ocasiona. De fet, d'infeccions en tenim desenes d'infeccions, però no totes tenen un impacte negatiu en el nostre cos. I per això, amb aquelles que coneixem, són en les que basem més la nostra activitat preventiva. Però la realitat és que no és tan important el què és, o sigui, d'on ve, sinó amb quina resposta tenim de tractament i què podem fer per aturar-les.
0: M'imagino que en això també el que és molt important és si donen o no símptomes, perquè de ben segur que des de la SIR us deveu trobar jo amb persones que potser tenen una infecció però desconeixen totalment que en siguin portadores, no?, d'aquesta infecció, que l'estiguin passant.
1: Totalment. És que, de fet, creiem que el 70% de les infeccions no dona símptomes. Això vol dir que una persona pot tenir una infecció i no saber-ho. I, evidentment, transmetre-la sense cap maldat. És a dir, això ens va passar amb l'època de la Covid, no?, que es transmetia el virus sense coneixement de què es tenia i, per tant, no hi havia
0: intencionalitat.
1: Cap intenció. El cas és que quan una infecció és asimptomàtica, no la podem. Avui en dia, per sort, les diagnostiquem en fase asimptomàtica per precisament no arribar a aquesta sintomatologia. Però la realitat és que si no fem un diagnòstic precoç, tallar la cadena és complicat. En relació als símptomes, depenen molt. Hi ha alguns que es destaquen més per un flux vaginal diferent, amb olor o sense, amb una coloració diferent, amb molèsties o no, que no vol dir que totes les infeccions vaginals siguin per això. Homes que tenen molèsties a l'orinar o que també tenen una secreció, però altres que poden ser una ferida, com pot ser el cas d'un herpes, o que donin aspecte com de condilomes, com una pell diferent, que seria el cas del virus de papiloma humà. I altres que no et donarien un símptoma fins a una fase molt, molt, molt avançada, com seria el cas avui en dia de la sida, que pràcticament no tenim aquesta visió, no?, o aquesta situació de malaltia ja en una fase tan avançada, sinó que estem detectant aquelles persones que tenen el virus i per aconseguir càrregues indetectables.
0: La sexualitat sempre ha estat, crec que encara és cada vegada menys, però encara un tema tabú. No sé si la població, quan té alguna d'aquesta sintomatologia, doncs acudeix a la SIR perquè té aquesta preocupació, o encara us trobeu allò amb persones que fa temps que em passa això, però...
1: Bé, podríem dir que m'ha anat millorant. És a dir, la sexualitat és una cosa que cada cop tenim més dintre del nostre discurs i que també les persones són més conscients de que existeixen el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva i que som un punt de confiança i amb molta confidencialitat. És a dir, nosaltres no jutgem mai a les persones que estem visitant, no? I qualsevol persona que ens diu que sospita o té una infecció, evidentment el tractem sense donar aquest morbo, no? O sense jutjar aquesta persona. Per altra banda, també hem de ser conscients d'una realitat. La gent molt sovint, quan creu que té una infecció, el primer que fa, què és? Buscar on? A Google, WhatsApp, GPT, perquè avui estem en aquesta era. I sovint intenten buscar no només explicacions, sinó remeis que no passin per al sistema sanitari, perquè és una cosa que dona, bueno, una mica de vergonya, no? Amb els anys hi ha una mica de prejudici a les persones, i totes les persones que tenim relacions podem tenir una infecció. Doncs estem en aquest

0: en el que, bueno, afecta la part confidencial, i a més la gent quan sap que té una infecció doncs es sent vulnerable. I per altra banda, tenim les eines digitals que no ens ajuden gaire i ens poden retrasar el diagnòstic.
1: Com es fa allò el diagnòstic? Dèiem, allò, si hi ha sintomatologia és molt més fàcil, tot i que esteu doncs, intentant avançar, no? En aquest sentit. Per això el que és important, m'imagino, per prevenir són les revisions, no?
0: Sí, de fet, qualsevol persona que sospiti que té una infecció o vulgui conèixer el seu estat, vale, pot accedir al servei i farem. Mira, el més habitual és fer proves mitjançant una tècnica que es diu PCR, no? Que amb això diagnostiquem la presència de clamídia, gonococ, tricomones i altres infeccions. I ho fem en funció de les pràctiques de cadascú. No només busquem en els genitals, sinó en funció de les seves pràctiques. Hi ha altres que es diagnostiquen mitjançant una analítica de sang, que són bàsicament les serologies, no? Per exemple, el més conegut seria el cas de l'HIV, no? I després hi ha altres que es diagnostiquen amb clínica, és a dir, que es poden fer proves complementàries d'agafar mostra, però hi ha algunes que donen uns símptomes visibles, com ho seria, per exemple, el cas de l'herpes, on les ferides són molt molt concretes, i l'àrea en la que estan i tot el que ens explica ja ens portaria al propi diagnòstic.
1: Hi ha alguna infecció més prevalent que una altra en aquests moments, en l'actualitat, allò entre la població? Comentaven doncs que, per exemple, el VIH doncs, ha remès segurament allò perquè tota la població ha pres més consciència, no?
0: El que tenim és menys sida, sí, però encara hi ha persones que es contagien del virus, no? El que passa és que amb els tractaments d'ara ràpids s'aconsegueixen càrregues indetectables i això fa que la qualitat de vida d'aquestes persones millori i també es tallen per la transmissió, però segueixen sent xifres que ens han de causar alarma. La prevalença de les diferents infeccions varia molt també en funció de l'edat i del grup que estudiem, perquè també hem de ser realistes. És en funció de les persones que es fan proves. Allò que no ve, no ho coneixem. I avui en dia sabem que entre la gent jove, no, de menys de 25 anys, la clamídia doncs, és segurament la més característica, però quan a vegades pensem en altres relacions, per exemple, homes que tenen sexe amb homes, també estaríem parlant de sífilis, no? Aleshores, a nosaltres tampoc ens agrada tant pensar en grups, sinó en aquelles conductes que poden fer que tinguis o no risc de tenir una infecció.
1: La millor manera de prevenir continua sent l'ús de preservatiu, per exemple?
0: La millor manera de prevenció primària, sí. És, a dia d'avui, la millor eina que tenim és el preservatiu, però també tenim altres eines. És a dir, el preservatiu no sempre cobreix el 100% de totes les infeccions. Això vol dir que les dones han de fer les seves revisions, vale, per al tema del virus de papil·loma humà, que avui en dia hi ha vacunes. Per exemple, hi ha la vacuna de l'hepatitis B, no? El virus de l'hepatitis B, no, avui en dia tenim ja una resposta i val la pena que si no estem vacunats ens vacunem. Després també hi ha algunes indicacions, no? Sobretot en gent jove que s'està vacunant del virus de papil·loma humà. I el més important és fer-se proves. És a dir, davant el dubte, em faig proves, perquè al final, les parelles o les relacions, hi ha un moment en què potser decideixen deixar de fer ús de preservatiu, potser per exemple un embaràs o per un altre mètode. I és aquest el moment clau en el que també hauríem de valorar que no hi hagi res, perquè l'estabilitat amb una persona és preventiva fins que deixes de fer ús de preservatiu, clar.
1: Clar, de fet, ja quan comença relacions de parella, potser ara entre la gent jove se sent més, no?, allò de dir, escolta'm, abans d'iniciar una relació m'agradaria saber-ne quin és el teu estat de salut, i això no ens hauria d'espantar, sinó hauria d'entrar dintre de la normalitat, no?
0: Exacte, això seria per nosaltres
1: genial, m'imagino, pels sanitaris.
0: Tenir la gent amb una vacunació, amb un calendari vacunal correcte, això seria fantàstic. L'ús consistent del preservatiu també seria ideal.
1: Sabem que també entre la gent jove també s'està allò, manifestacions en mitjans de comunicació, no?, que manifesten, no, és que jo es va fer la campanya aquella, recordo, anys enrere, no?, del Póntelo, Pónselo, i potser estaria bé de tornar a recordar una miqueta, no?, que és important.
0: Totalment. De fet, nosaltres des de la CIR, en qualsevol activitat que fem, quan anem a les escoles, instituts o altres grups, des del primer que diem, o sigui, quins són els beneficis de l'ús del preservatiu, perquè al final és un benefici que tenim afegit. i l'altre benefici és el de fer-se proves. Mm-hmm. Val? És a dir, abans de deixar l'ús del preservatiu o si he tingut una situació de risc, perquè a vegades el desconeixement, no, fa que tinguem alguna situació de risc. No tota la població coneix que amb sexe oral es pot transmetre una clamídia. Potser avui està escoltant algun audient, s'il·lumina i diu, ostres, podria tenir-la. Mm-hmm. Doncs fins que no fem una prova no ho podem descartar, aquesta és una realitat.
1: Has comentat, Eva, el tema del virus del papiloma humà. És veritat que fa uns anys, no, que va sortir la vacunació. Crec que ara que comentaves també que aneu a centres educatius, instituts, però no, crec que és per sisè de primari, no? Nois i noies de 11 a 12 anys, i també els nois, crec que fins als 18 anys. Explica'ns una miqueta el tema de la vacunació.
0: Sí, el calendari vacunal es fa en aquestes edats, com has dit, però les xerrades a les escoles les fem ja a secundària. Però sí, bueno, l'objectiu és poblacional, és a dir, vacunar amb una dosi a nois i noies, cis i trans, precisament per aconseguir, doncs, una immunitat al final més col·lectiva. Després també hi ha, aquesta vacunació també està dirigida a persones que tenen risc de malaltir. És a dir, no és només per joves, sinó que hi ha alguns casos molt concrets on es necessitaran, tenint en compte de que el virus de papiloma humà és un virus molt freqüent, molt freqüent, i que la majoria de vegades el nostre propi sistema immune ja és capaç de defensar-se. Però cert és que amb la vacunació a edats tempranes millorem, i a persones que realment veiem que aquest sistema immune, doncs també oferir una vacunació a aquelles persones, això ja s'està fent.
1: Com dèiem, avui estem parlant amb Eva Darbe, que és llevadora d'aquest equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès. És una de les professionals de l'Institut Català de la Salut que tenim aquí a casa nostra. Hem parlat allò de diferents infeccions de transmissió sexual. La gran majoria tenen un tractament efectiu?
0: Sí. Clar, el tractament depèn del, aquí sí que depèn de què t'has contagiat, no? Quan és antibiòtic, pot ser antibiòtic, tot i que estem adonant-nos de que comencen a haver-hi resistències, és a dir, les bactèries també milloren, no? I cada cop ens pot passar, per això la prevenció sempre és necessària, per no arribar a la infecció, no? Altres vegades el tractament pot ser quirúrgic, altres vegades el tractament es basa en retrovirals, no? Ara, per exemple, en el cas de l'HIV, les persones que accedeixen a tractament estan en càrregues indetectables, que això vol dir que ja no poden transmetre ni tenir aquestes conseqüències. Per tant, els tractaments han anat avançant, però sempre amb aquesta alerta. Primer, sempre poden sortir noves infeccions de transmissió sexual, sempre. I segon, poden canviar, poden mutar. Per tant, hem de seguir aplicant totes aquelles mesures de prevenció, perquè estem lluny de l'erradicació de les ITS, molt lluny.
1: Patir una infecció de transmissió sexual és estigmatitzant?
0: Pot ser-ho. Pot ser-ho, per sort, cada cop ho és menys, no? Pensem que la majoria de vegades s'ha associat infecció de transmissió sexual a persona irresponsable, a persona que té conductes sempre de risc, que sempre està consumint tòxics, i això no ens ha ajudat. La realitat és que les infeccions no tenen una cara, no? Tothom és candidat a tenir una infecció avui en dia, però sí, aquest estigma no ha ajudat, sobretot en algunes infeccions com el cas de l'HIV, no? Encara hi ha estigma. Per sort, cada cop hi ha més persones que ho visibilitzen, de com és la seva vida. Però seguim arribant a l'important. Tant de bo no necessitéssim, tant de bo no parléssim d'estigma. L'ideal seria que no hi haguessin infeccions. I la lliga ha d'anar precisament en prevenir no només el contagi, sinó en fer tot el possible perquè això acabi aturant-se, perquè les dades són molt alarmants. Les dades és que cada cop augmenten més, també perquè cada cop es diagnostiquen més. Però al final el fet de aquest mal ús del preservatiu i la nova tendència que tenim les parelles, no? A no tenir aquesta monogàmia, doncs, de per vida, fan que aquesta balança necessiti una mica d'equilibri.
1: Quan parlem allò, diem allò, aquesta etiqueta comportament de risc, seria això? El no posar allò, mesures preventives?
0: Clar, no posar-les seria una conducta. No tant, o sigui, una persona que manté relacions sexuals i fa servir preservatiu i té un bon estat de vacunació i es va fer les seves revisions, clar, si sabem que és negativa, aquesta persona és de baix risc per nosaltres, no? És a dir, no és tant el número. En canvi, una persona que té relacions 3 o 4, potser menys, però sense aquest ús de preservatiu, sense passar per al sistema sanitari, sense estar atent a la seva situació de salut, òbviament té molt més risc. Per això aquest estigma ha de canviar una mica. I avui en dia moltes persones tenen més de dues parelles sexuals en un any i no fan servir al 100% el preservatiu. Així que...
1: Eva, expliquem allò, quins són els, no, els serveis, què és allò que oferiu des de la SIR?
0: Doncs des de la SIR oferim això, no? La prevenció, sobretot a joves. Tenim l'espai de tarda jove on els informem de tot el que són les infeccions i com prevenir-les. També tenim unes consultes específiques que són d'infeccions de transmissió sexual, on ja fem l'abordatge d'aquestes infeccions o d'aquelles persones que creuen que en poden tenir una, no? I donem aquest acompanyament també durant el diagnòstic i durant tot el tractament. I bueno, i fem això.
1: I quan parlem de joves, a partir de quina edat? Ho dic allò perquè és veritat que també les enquestes indiquen que cada cop la població, ja no jove, sinó infantil, s'inicia amb una edat més primerenca amb les relacions sexuals. La qual cosa, no sé si la SIR, doncs, igual us trobeu allò en una franja que no sé si un menor ha d'anar acompanyat o no.
0: Bueno, els menors de 16, els de, entre 16 i 18 anys per a sanitat són majors d'edat sanitaris, no? Quan ens trobem davant d'un menor, fem un acompanyament individual i valorem cada situació, no? A vegades hi ha situacions en la que, els drets del menor han d'estar contemplats. Pensem que a la tarda jove també fem, per exemple, el cribatge d'abús sexual, no? I bueno, interessa molt sovint, si hi ha un abús sexual intrafamiliar, primer s'ha d'avaluar això. Per tant, tal. Nosaltres a la SIR visitem des dels 13 anys, no? Seria una bona edat. Per sota sempre, bueno, hem dit això de pediatria, però els límits no són tan clars, perquè al final els professionals sanitaris treballem en equip. Quan hi ha una persona que està en una situació de risc, es posen en contacte amb nosaltres i ho abordem de forma conjunta. Vull dir, no tot és en funció tant de l'edat que tingui, sinó quina és la situació particular de cada un dels joves, que és la nostra missió, eh? Atendre els joves de forma individual, amb les seves particularitats, que tinguin dret a la confidencialitat, que tinguin una atenció gratuïta i una atenció digna, no? Al final, demanar informació no és res dolent, tot el contrari. És un acte de maduresa. Per tant, quan els nostres joves volen informació, la informació se'ls pot brindar.
1: Una qüestió, quan has parlat ara de cribatge, en què consisteix això? Què és...
0: El cribatge, el que consisteix és, per exemple, en cas de dones, no?
1: Sí.
0: Doncs fem una PCR, una mostra, que és com un escobilló que es posa a la vagina, i si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també es posa aquí les mostres. En el cas dels nois, agafem una prova d'orina, no? I també si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també fem aquestes proves. I a més les serologies, és a dir, aquesta analítica de sang on ens apareixen, doncs, l'HIV, les hepatitis, la sífilis, etc. I després, doncs, hi ha algunes, com per exemple el cribatge del virus de papiloma humà, que l'estem fent cada 5 anys, no? A les dones entre els 30 i els 65 anys.
1: Ara que ha anomenat allò l'Eva entre els 30 i 65 anys, estem centrant-nos molt allò en la població jove, però també voldria fer, abans de finalitzar aquest espai, esment a la població adulta, però adulta gran. Vull dir, és a dir, la SIR té un topall, allò de dir, a partir d'aquesta edat ja no et visitarem?
0: No.
1: O el tema de les infeccions de transmissió sexual, doncs diríem, escolta'm, a partir d'aquesta edat entenem que, no sé si la teva activitat sexual ja no és tan important i per tant no...
0: No, la SIR no té un topall d'edat. El que té són els cribatges. Hi ha cribatges que no s'oferten a més d'una edat perquè no han demostrat cap benefici en la prevenció de malalties. Però en absolut. De fet, bueno, una anècdota, no? Nosaltres hem diagnosticat unes tricomones o un gonococ en una dona de 82 anys i en una de 72 anys. La sexualitat no es jubila. Val? I el risc de tenir una infecció tampoc. Per tant, l'atenció que fem no té límit d'edat. El que sí que té el límit són els cribatges. Però qualsevol dona que es nota una sintomatologia o que s'ha notat un bony o que ha notat que necessita atenció, no hi ha cap problema en què pugui acudir a la SIR.
1: Volíem doncs especificar-ho pel tema aquest, no? Que és veritat que sempre posem allò a l'èmfasi en la població jove, però com deia la Eva, doncs potser la sexualitat no es jubila, no? I llavors també hi ha aquests riscos de poder doncs agafar una infecció de transmissió sexual. I si abans parlàvem del tabú, en aquestes franges, no? En aquesta estigmatització encara és més important, no? En aquestes edats.
0: Totalment, perquè per alguna raó ens hem cregut doncs, això, que la sexualitat té un final, o que és menys important, o que no hi ha aquesta cultura d'accés al sistema, però la realitat és que les persones grans també a vegades es queden viudes i de refar la seva vida, o es separen també i desitgen refer la seva vida. I les persones grans precisament són les que menys han après a utilitzar preservatius. Hi ha dones de 60-70 anys que mai han col·locat un preservatiu i homes que mai s'han col·locat un preservatiu. Per tant, iniciar noves relacions, doncs, si no tens aquesta eina o no li dones valor o penses que a tu no et passarà, doncs clar, hi ha aquest risc de contagi.
1: Davant qualsevol dubte, acudiu a la CIR, que és una porta no només allò d'atenció, també d'informació, que és el que hem pretès en el dia d'avui amb aquesta conversa amb Eva Darbe, com dèiem, llevadora de l'equip d'atenció de salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
0: Moltes gràcies a tu, Emma.
1: Adéu-siau.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: La nit.
2: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
3: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
2: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
3: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una onça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: tanca els ulls.
1: Hola, sóc en Joat. Per la carretera de Riudellots passa un carro carregat de rocs. Les rodes li fan carri carroc, carri carroc.
2: Hola, sóc la Berta, una bruixa ben embruixada. Qui la desembruixarà? El desembruixador que la desembruixi, bon desembruixador serà. Jo la desembruixaré, perquè sé desembruixar molt bé.
3: Hola, sóc en Mar... I scream, you scream, we all scream for ice cream.
4: Hola, sóc l'Àlex. El gros gos ros no vol l'os. Tot sol vol un bombó.

0: Bona nit.
1: Torna a connectar amb la vida.
0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, m'agradaria saber m'explicar, però segur que no ho faré pas prou bé. Bé, avui he posat Ràdio Vilasacra, que a les 6 ja toqueu sardanes. Hi havia el Van de B, oh, que trempats que sous. Però quan heu acabat les sardanes, heu parlat de Sant Miquel de Pineda. Heu parlat del Claverol. I jo, com que vaig néixer a la Vaga, una casa veïna, m'ha fet, bueno, venit pell de gallina que parléssiu del Mas Claverol d'aquella casa que va cantar una cançó d'aquella gent. Aquella gent jo els havia conegut tots. I, bueno, i ara ja no, a la Vaga no hi ha ningú. De la nostra família ja no hi ha ningú. Jo em vaig venir a Santa Pau quan tenia 7 anys i els meus germans i els pares anaven seguint allà, jo anava a festa i em fa el porc i no perdia mai. Aquesta gent els vaig anar coneguent sempre. Bé, i no sé què més volia explicar. També un dia vaig sentir una espècie d'estribots, no sé si us agradarien per la ràdio. Ai, no sé si iré seguint o no. Nosaltres quan eres petits, esclar, ens van ensenyar molt de resar. Quan anàvem a dormir, la jo poca d'hora, crec en un Déu, el Pare Nostre, en Sabau, la Sala Reanimada, el Déu Macumant, el Déu Macumant, tot això. I a vegades, una vegada, estribots, bueno, això serien estribots de la Garrotxa, de la manera que enganàvem quan érem petits, els pares quan ens avisaven, érem tres germans, marxàvem a estudi, més corre al cim de la muntanya, marxàvem més corre a estudi, i el meu pare sullava cols, ja per les gallines i pel porc, i mainada, vàrem dir, mare, adéu-siau, i marxem. Ja us he fet el meu pare? Diu, sí, de les tres aves maries, ja ho farem demà, me caso de mainada. Bueno, Sant Antoni es Gordi, anàvem a estudi a Sant Miquel de Pineda, amb el capellà. Bueno, això és una cosa. Estribot, un altre estribot, per exemple, quan érem els petits, ens ensenyaven a fer la feina. I si no ho feien prou bé, per exemple, cosir al babi, heu d'aprendre de cosir, sou les nenes, heu d'aprendre de cosir. Fer un xercit amb unes calces esparracades o la vora d'una vora que s'havia desfet. Deia, mare, està bé això? No? Valga'm Déu, és ben bé que tenia una traça com els escops. Bé, no, ara ja us en diré una altra. Per exemple, quan érem petits, si sentim alguna cosa estranya, o per mi podíem dir bé que no, que pas a part nostra. I si dèiem alguna cosa d'aquestes que no ens agradaven, anem a casa de la mainada, això ho apreneu, però no apreneu, Pare Nostre, no. Bueno, moltes altres coses, podria dir si volgués. I, bueno, encara érem cinc, de la Vaga, érem cinc germans, un noi. I nosaltres també érem noies. I la més petita ja té 80 anys. I la deu, com que tocava la deu, doncs ara, aquesta gent, ara viu que la Vaga ha anat canviant de casa, i ara viu a Sant Privat. I res més, jo dic Maria Costa, i tots els meus germans diuen el mateix cognom, Costa i Casas. Quan teníem fesols per triar, ja s'han acabat. Hi ha un quarto que triava fesols i engegava la ràdio. I escoltava força Vilasacra, eh? Sí, sí, jo a tot, truco que Vilasacra. Bueno, res més, pues, si sóc massa pesada, si us interessessin coses d'estribots d'aquests, en vindria d'altres. Adéu-siau.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
1: Repetiràs.
4: Ei, ja saps que on no arriba la FM...
5: Sí. Què està passant aquí?
4: Ens pots escoltar a través de la xarxa.
1: radiovilasacra.cat.
4: Ah!
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
6: Canticel, un dels poemes més coneguts de Carner, en la veu de Guillermina Mota.

0: No et preocupis si no ens vols escoltar.
1: Eh?
0: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
0: Així de fàcil és la situació.
3: Ho veieu?
0: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, la Vajol.
1: La Vajol, niu de la lluna i el sol, que ara al vespre, ara al matí, baixen des del coll d'allí. La Vajol, blanca com és, mai d'udol, i de tan alta presum vestit úniques de llum. La Vajol, amb prat i bosc que tot vol, l'ha clavat la seva arrel entre la terra i el cel. La Vajol, diuen que ni vol ni dol d'ençà que pot albirar des de la muntanya al pla. Sol i lluna, lluna i sol, tenen casa a la Vajol.
2: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La bretxa entre les pensions dels autònoms i els assalariats a Catalunya frega els 700 euros, una situació derivada de la baixa cotització dels professionals per compte propi que ha denunciat el sindicat UGT i que ens explica en Climent Sabater.
2: Si la pensió mitjana d'un assalariat a Catalunya frega els 1.800 euros, la d'un autònom es queda en els 1.100 euros, quasi 700 de diferència. Una desigualtat que també es dona en el conjunt de prestacions. En el cas d'un professional per compte propi no arriba als 1.000 euros i en el d'un treballador per compte li és supera els 1.500, denuncia el president de CETAC Autònoms de l'UGT, Dani García.
3: Continuarem doncs amb aquesta bretxa, no? I que això, que un treballador autònom, després d'estar cotitzant 40 anys, doncs tingui una pensió mínima. Estem parlant de no arribar a 1.000 euros. Això, si la mitjana està en 1.104, doncs imaginem, no?
2: Una desigualtat derivada de dècades de baixes cotitzacions. A Catalunya, dels 570.000 autònoms, més de 100.000 cotitzen la base mínima i més de 300.000 una vegada i mitja aquest mínim. La UGT demana que s'acabi amb la congelació de quotes dels autònoms aplicada l'any passat i s'equiparin de forma progressiva als ingressos reals de cada professional.
4: Ràdio Vila-sacra, Empordà, 107 FM.
5: Mirades, colors, flors que expliquen històries, detalls, instants irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona Temps de Flors, Girona Emoció.
4: Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.

Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.

0: Hola, amigues, com esteu? No és una pregunta. Benvingudes al nou paradigma. Som a punt de començar una cosa que farà història, però que potser no se'n parlarà tant com del preu de la llum o dels patinets elèctrics.
1: Tu saps què gasta un patinet elèctric?
0: Què gasta un patinet? Ni idea. Sí. Tu tens un patinet elèctric?
1: No. Però perquè no sé què gasta.
0: Bueno, però és que encara que ho sabessis, jo no t'hi veig, pensa que t'hauries de posar un casc.
1: Ah, no, jo sense casc, no. Però... O sigui, en sèrio, què deu gastar un patinet? O sigui, espera.
0: Sí.
1: Quants camps de futbol es podrien il·luminar amb el que gasta un patinet elèctric durant un any, posa-li?
0: Home, a veure...
1: Un any de...
0: Ja, però és que primer dependrà de la marca del patinet i després, sobretot, de la mida del camp de futbol, perquè no tots els camps de futbol tenen la mateixa mida.
1: Vale, d'acord, vinga, deixem-ho, sisplau.
0: Sí, deixem-ho perquè no volem parlar de patinets, volem parlar primer de la persona que ens rep amb els braços oberts i que ens deixa espai i micròfons, i que l'únic que li podem recriminar és que no ens porti un cafè, que ara que hi penso també li podíem portar un cafè a nosaltres, no?
1: Sí. Ens referim ni més ni menys que avi de la Llama Stores. No confondre amb una persona... Que tenets.
0: No, això dic... No,
1: és avi.
0: Avi.
1: No, afi.
0: Avi.
1: Afi, no.
0: Avi.
1: Avi. Aquesta ve que sona com una P.
0: Sí, no, avi, no. Avi.
1: Avi.
0: El nou paradigma és aquest podcast que ja heu sentit i que voleu tornar a escoltar. Podríeu escoltar sempre el mateix, però hem pensat que si de tant en tant n'escolteu un de nou, doncs ens ho agraireu. Que, per cert, també ens ho podeu agrair enviant-vos els vostres regals aquí, a la Llama Store. I si pot ser el meu nom, millor, perquè és molt més difícil d'escriure.
1: Però si van al teu nom, els regals seran per tu.
0: Bueno, sí, els regals seran per mi, si van al meu nom, si... és que no m'envien una pel·li doblada al castellà, que llavors jo te la regalo.
2: Oye, ya estamos otra vez, George. ¿Pero qué le hemos hecho? Oye, ¿por qué no se mete con los taxistas? ¿O qué sé yo, con las compañías telefónicas como hace todo el mundo? ¿Por qué tenemos que ser precisamente nosotros que solo queremos hacer feliz a la gente?
0: Bueno, yo...
2: No, es que claro, no piensen lo mal que se ven las letras de los subtítulos.
0: Sí, yo podrían decir.
2: Claro.
0: Sí.
2: ¿Por qué tienes que ir al cine

0: leer, vete a la biblioteca, maldita sea. Te lo pido, por favor, Nacha. ¿O prefieres que hable con John? Y te... Lo he dicho mal. Lo he dicho mal.
1: Lo has dicho bien.
0: Lo has dicho bien.
1: Lo has dicho bien.
0: ¿Prefieres que hable con John? ¿Y te mande un regalo en una caja de cartón? ¿Es eso lo que prefieres?
1: Mira, escolta, no.
0: Pues dímelo a la puta cara.
1: No, escolti, a mi em fa molta ràbia. A vostè em fa molta ràbia.
0: Bueno, una cosa, Nacha.
1: Sí.
0: Si la peli que, que t'envien te l'envien doblada al català...
1: Sí.
0: Llavors te la quedes. O sigui, ets, o sigui, si ve en català, doblada en català, llavors tu te la quedaries. Vull dir, ets tan independista com això.
1: Quan dius
0: series capaç...
1: independista.
0: No, clar, és que dic independista.
1: No sóc tan independista com això. No. A més, pensa que el meu referent és Portugal. Jo vull un país sense pel·lis doblades.
0: Ah, d'acord, d'acord.
1: I que el fado sigui l'himne nacional.
0: Ja hi som una altra vegada, George. Però es pot saber què li hem fet? Per què no es fica amb els taxistes o amb les companyies telefòniques com fa tothom? Per què hem de ser precisament nosaltres que només volem fer feliç a la gent? De veritat, no pensen com de malament es veuen les lletres dels subtítols?
1: Sí, sí que ho he pensat, això.
0: Per
1: sí.
0: què? Per què has d'anar al cinema a llegir?
1: Sí.
0: Ves a llegir una biblioteca, maleïda siguis. T'ho demano, si us plau, Nacha. Prefereixes que parli amb en John, és això, no? I també un regal en una caixa de cartró, és això?
1: No, calli un moment, sisplau. Pesades les dobladores. Bé, aquest podcast...
0: Bueno, a mi si em paguen també doblaria, eh?
1: Sí?
0: Sí.
1: O sigui, no dobles perquè no et paguen.
0: Perquè no em paguen.
1: Molt bé, Judit. Deia que aquest podcast el fem la Judit Martín i la Natza Ferrer, dues dones que podrien estar ara mateix llegint un llibre o malcriant els seus fills,
0: sí,
1: en el cas que tinguessin algun llibre o tinguessin algun fill.
0: Ah, clar.
1: Però són aquí per parlar d'un tema... Ara faig aquella cosa de parlar de nosaltres en tercera persona. Són aquí, elles. Eh?
0: És veritat, és fet en tercera persona.
1: Sí, sí.
0: Però a mi m'agrada.
1: A mi també molt. Són aquí, elles, per parlar d'un tema del que no en tenen ni idea, perquè aquest és el nou paradigma, dones que s'atreveixen a parlar...
0: Elles.
1: De tot, elles, de tot, per omplir espai, però que no allargaran mai tant les frases com ho fan els homes.
2: Sí, a veure, un moment. Siguem...
1: Què fa?
2: Siguem seriosos, sisplau.
1: Seriosos, pues no roti aquí al micròfon.
2: Sí, però no ens fem trampes al solitari. Parlem...
1: Pot parar de fer sons gutul... Quin fàstic, per favor!
2: Què fa? Perdó. Parlem del que realment preocupa la gent del carrer, parlem perquè ens entengui la gent del carrer. Això és el
1: que
2: hem de parlar.
1: La gent del carrer som
2: sempre.
1: Nosaltres, la gent del carrer.
2: La gent del carrer sempre és una mica imbècil i per això ens necessiten a nosaltres. Jo no sóc expert en el tema.
1: Doncs calli, calli, si no és expert,
2: em sembla
1: calli.
2: Que tinc prou coneixement com per dir...
1: Prou, és que no, és que m'estan entrant nàusees, o sigui, quin horror. Què vol dir?
2: A mi també
1: ja no m'estranya. Acabi, ja, això, si
2: veure,
1: és que ha d'acabar.
2: No tinc prou coneixement.
1: Sí, sí, no, no té prou
2: que,
1: coneixement.
2: Per dir que posar oli a l'aigua o...
1: Va, prou, no vull sentir-lo més. El que volia posar, i gràcies per aquest exemple, és el que nosaltres no farem mai, el fàstic aquest que està fent vostè. Oh, quina angúnia.
0: M'ha agafat a mi.
1: No, nàusees, hòstia. Quin horror. Bé, el que nosaltres volem és, ja ho sabeu, generar debat pels vostres dinars i sopars, encara que dineu i sopeu soles. Baralleu-vos amb vosaltres mateixes, discutiu amb els vostres altres jo i arribeu a les mans pagar auto... No donem idees nefastes, que ja la gent les té per si soles. Avui, doncs, tenim un altre tema apassionant, un tema apassionant com pocs, perquè avui parlarem de...
3: La tecnologia!

0: Technotronic. ¿Qué digo? Yo voy a hacer la coreografía, la Technotronic. A la escuela.
1: Ah, no, yo no. Yo ya ballaba malamente en aquella época. ¿Tens vídeo? ¿Tens vídeo?
0: Hi ha vídeo.
1: Sí, ostres.
0: Bueno, no, hi havia vídeo. Ah. VHS, però no, jo ho he llançat tot.
1: Bé, la tecnologia és allò que si ens arriba a enganxar 10 anys més tard, a tu i a mi, Judit, no l'enganxem, eh? No l'enganxem. Però aquesta és només una tecnologia, perquè després hi ha la tecnologia de la roda, per exemple. Que en algun moment donat de la història algú es va inventar la roda, no se sap qui, que ja et dic que quan no se sap qui és que devia ser una dona, quan no concreten, no, que jo qui ho va inventar, ui, és anònim, no se sap. Sí, una dona és la que se la va inventar la roda, i sí...
2: Perdona, sí. Sí. Te recordes?
1: Sí, sí.
2: Escolta'm una cosa, és que ara que parla de la roda, és que fa poc vaig estar a Roda de Ter.
1: Sí, ja, però parlàvem de la roda, no de roda de Ter.
2: No, no, t'ho comento perquè vam parlar de la tecnologia, tot això. Vaig estar a Roda de Ter amb l'Ignacio.
1: Ja, no, no comencem amb la seva vida, que no m'interessa molt.
2: És de Santa Perpètua Mogoda. Però és igual, és un home que he conegut al Tinder.
1: Sí, molt bé, sí.
2: No, però espera.
1: Perquè vostè estava separada.
2: És preciós, és preciós, perquè està al costat de... És quasi tan bonic com en Lleu. La gent no coneix massa a Roda de Ter.
1: No, no, sí.
2: Gira la roda de Ter, no?
1: No, no, és la roda del temps, però va, sí, ja, ja, ja.
2: No, home, no, però és aquest del Martí Pol.
1: Sí, no, ja, però no, ho està barrejant tot una mica, sí.
2: És perquè la gent ho coneix?
1: Sí, no, la gent sí que ho coneix.
2: Vull dir convido, perquè vam anar, primer a Manlleu, que vam anar a aquest museu que hi ha de textil, no sé què, d'indústria, també molt maco, te posen allà, tu vas allà i te posen botó, o sigui, tu veus com funcionava.
1: És que no vull fer una ruta ara per Osona, m'entén? No, no, o sigui...
2: No, perquè allà vam menjar molt.
1: Ja, és que després la gent ens diu, és que dieu temes i després el tal tema no se'n parla. Bueno, és que clar, tenen raó.
2: Sí, no, però jo dic, perquè la gent no ho coneix, jo dic, o sigui, te'n vas a Manlleu, que és acusat, és al Vic, tens Torelló també per allà, és molt maco. Hòstia, i després fots un bon dinar per allà, després també s'ha rodat.
1: No, menjar, es menja bé, sí, sí, això no es pot dir que no.
2: Bueno, doncs allà...
1: Sí, aquel que anàvem, estàvem parlant de tecnologia, de l'invent de la roda...
2: No, perquè vam anar amb l'Ignacio, vam anar allà a fer un taller a Roda de Ter, no a Roda de Ter, poble, estàvem
1: a...
2: No, hi ha com una mena... No és cova, és com un abric.
1: Com el trobo... Perdoni un moment, com el tro està indicat a la carretera o no?
2: Allò sí, perquè és un lloc, és un lloc que tu no, tu quedes a Roda de Ter i allà sí que vas amb el teu xaman Bedel, tens un guia.
1: Xaman Bedel.
2: Bueno, és un guia. Llavors allà t'ensenyen. No, ara... t'ensenyen, és un taller de viure com fa milers d'anys.
1: Com?
2: Sí, The Primitive Experience. The Primitive... No ho sentia per davall?
1: No, mai.
2: The Primitive Experience?
1: La veritat és que... Bueno, és que jo no vull viure com fa
2: milers d'anys. No, però jo t'ho recomano.
1: Sí, però per què? Serveix per què?
2: Mira, tu vas allà, tu quedes a la plaça del poble, que és un gurú.
1: Un xaman, un bebé.
2: Sí, Joan. Tu necessites un guia. No, tu això no pots fer sol. No te'n pots anar, perquè ella porta'm... Ei, tu saps, vas de nit.
1: Sí.
2: Has d'anar de nit.
1: No, un moment.
2: Sí.
1: És que, per favor, Núria es deia.
2: Núria.
1: Núria, és que s'allarga molt amb les seves explicacions. Sí, a mi Núria Galferan, molt bé, encantada. S'allarga molt amb les seves explicacions. Jo sí que té alguna explicació referent a la tecnologia, que és el tema que avui volíem parlar.
2: Precisament, Natxa, també t'ho dic.
1: És que de Primitive Experience no sé què...
2: Aprendre com va començar el tema de la tecnologia. Natxa, com va començar? Com va començar? Llavors tu vas allà com fa milers d'anys i vas allà de nit.
1: Per què? Que no hi havia fa milers d'anys.
2: No, perquè tu has de viure, tu ja has d'entrar en situacions en primer moment. Com vivien de nit aquella gent? Com vivien tu de nit?
1: Sense tecnologia.
2: Sense tecnologia. La tecnologia és... No hi ha roba.
1: No. té una especial predilecció per anar despullada. No li sortiria més a compte anar a una colònia nudista i ja,
2: no.
1: Ja està.
2: Aviam, no, no, no, aviam un moment. No. Et dona, et proporciona un espai. Un espai, tu vas amb l'espai, o sigui que, evidentment, poses un espai, sí, i unes pedres. Donen, és l'únic que tens. Un pal, unes pedres i les pedres. Te ropes.
1: Sí,
2: te ropes.
1: I
2: llavors, com vas tu de nit? Per la muntanya. Sense tecnologia, sense llanterna, sense l'on.
1: I si no hi ha...
2: Hòstia, i tu ja dius, hòstia, col·lo com una situació. A més, no saps quanta penya hi ha. No sé si són 5 o 20. No saps?
1: No, perquè no els veus.
2: No veus. Llavors, clar, només tenen aquell paio que va amb una mena d'entorxa, en antorxa, i tu, clar, però la llum la té, tu no la tens. M'explico? Com ho ha aconseguit allò? Has de portar a l'abric una muntanya i allà, hòstia, tu està bé a venir, hòstia, un sorolls a la nit, però és allà, dius, hòstia, jo no sé què, una serpent de cascabel, jo no sé què és esto. Llops.
1: Llops,
2: llops.
1: A Osona.
2: Bueno,
1: ja va. I la selva, la selva de Catalunya.
2: Jo dic, no, tot és especial. Que, ara, la nit, la neve de la nit, horrorós. Horrorós. No vaig...
1: No vaig dormir.
2: Estava amb l'Ignacio ja, i dic, hòstia, Ignacio, vámonos, volvámonos. Perquè,
1: ara sempre, sempre té parelles que parlen en castellà.
2: Que, dic, para, perquè ella, l'Ignacio, viu...
1: No ho digui on viu l'Ignacio, sincerament, perquè és que no m'interessa, no m'interessa.
2: Viu a Palau d'Ample.
1: No, i què? I què?
2: Perquè aquesta setmana en tenia 5 fills. Dic, no, home, no. No sé, a la filla està molt cara, saps? A la filla està molt cara, em coneixen a mi. Perquè ara veig el cadre. Clar, ara veig que anava pel Tinder. I com, ara el Tinder, no, és que tinc mis hijas, Bueno, aquella setmana li toca venir. I bueno, pues, ni que sé, un hotelet, dic, perquè jo aquí no aguanto. Ignacio, esto no lo aguanto.
1: Però no m'ha dit que recomanava la primitiva.
2: Sí, bueno, aquí vinc. Per la mateixa Natxa, a les 6 de la matí comença a sortir. Comença a sortir el sol. Hòstia, tu amb l'espeix, home, el Nacho... Que ja també...
1: És pelut, el Nacho, o no?
2: Molt pelut. Clar, jo dic, jo si hagués vingut sola no l'hagués aguantat, però que el Nacho em va protegir moltíssim.
1: Sí.
2: Ostres.
1: Truquen.
2: Bueno, total. Vam anar a presentar a la Ignacio, ara sí, no puc hablar-te.
1: Dóna-li record, sí, que fa molt temps que no hi parlo, jo.
2: Bueno, la història és que estem allà. I hòstia, penso en el...
1: No, o sigui, aquest és el final. No.
2: Com mai?
1: No.
2: M'has hecho sentir com un hombre, mai?
1: Sí,
2: no, no. I jo dic, Ignacio, tu m'has hecho sentir com una mujer.
1: Pues mire, que bé, perquè tenim en compte que eres
2: un home i una dona. Jo no l'has pogut tenir.
1: Sí. No. Perdó, miri, se m'ha pujat la música sense voler, perquè és que...
2: Bueno, no, Nacho, deixa aquí la targeta de Primitive Experience.
1: Sí, gràcies. No, no penso
2: que... Tu ara ja sé que estàs que molt tancada amb aquestes coses.
1: No, jo no sóc molt tancada, però si m'hi ha trobat gent com vostè,
2: prova-ho,
1: sí. No, penso...
2: Prova-ho,
1: no, deixi'm.
2: Hòstia!
1: Deixi'm.

0: quina mania té la gent a fer experiències estranyes quan la vida en si mateixa ja te les porta. Però, en fi, la tecnologia és molt bona per moltes coses. Per exemple, abans les dones, Judit, sí, estaràs d'acord amb mi,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí,
0: abans
1: sempre
0: les dones rentaven la roba al riu,
1: sí,
0: amb,
1: sí,
0: amb aquella aigua gelada,
1: que
0: eh?
1: Feien els safreig, sí, aquests,
0: bueno,
1: no, que hi havia.
0: I els safreig també, que el safreig era,
1: el
0: veritat,
1: riu.
0: Sí, a veure, sí, l'aigua gelada del riu o l'aigua gelada del safreig. Que
1: però sempre estava gelada, no? Això
0: sempre
1: dir
0: està gelada,
1: sí?
0: Més a l'hivern que a l'estiu.
1: Jo és que mai he rentat la roba a un safreig d'aquests o al riu, no,
0: no,
1: no.
0: I no he rentat, jo què sé, no has anat d'excursió i has rentat els plats al riu o el que
1: no
0: sigui i has tocat l'aigua.
1: Ah, bueno,
0: no, tens no tens experiència,
1: sí, però
0: immersiva amb la natura. Has de parlar amb la Núria, que ella s'apunta...
1: No, si l'ha agafat, el...
0: agafat
1: la targeta, sí.
0: Val. Doncs dèiem que abans les dones rentaven la roba amb l'aigua gelada i és veritat que el safreig també era un lloc de reunió de les dones i estarem d'acord que gràcies a la tecnologia doncs és molt millor posar una rentadora i veure't igual amb les dones però anar a fer una cerveseta tranquil·lament amb les amigues. Penseu també una cosa, la tecnologia a les llars avança en el moment que els homes viuen sols i han de fer les coses.
1: Ara, ja, ara!
0: Com el menjar precoç cuinat, eh? Quan les dones comencen a desaparèixer de la... No, quan
1: clar,
0: les
1: clar
0: dones comencen a desaparèixer de la cuina apareixen les peces congelades. És casualitat?
1: No, havia...
0: no,
1: no,
0: no, no,
1: no,
0: no,
1: no.
0: El doctor Edgar, per què penses que el de les pizzas? Per què s'inventa les pizzas?
1: Edgar?
0: Sí. Per què et penses que s'inventa les pizzas congelades?
1: Perquè les dones ja no cuinaven.
0: I què doctor, ni què doctor.
1: Clar,
0: sí,
1: clar.
0: Total, fer una pizza tampoc és tan complicat. Bé, però el tema és que al final hem acabat depenent molt, totes i tots i totis de la,
1: sí,
0: tecnologia,
1: també.
0: I la veritat és que quan falla alguna cosa se'ns cau absolutament el món a sobre.
1: Sí, sí. Soc la Lali Patrichal, soc actriu. Volia comentar-vos, felicitar-vos per aquest programa que feu, és meravellós.
0: Gràcies.
1: Escolteu, jo soc actriu.
0: Sí, ho ha dit fa un moment.
1: Patrichal.
0: Sí, sí. Amnèsica, potser?
1: Sí. No, no, no. No. Jo vos volia comentar perquè a mi volia compartir, a mi em van robar el mòbil.
0: El mòbil?
1: Sí, em van robar el mòbil, vaig estar 24 hores incomunicada.
0: Experiència.
1: Sí, llavors, arrel d'aquesta experiència tan bèstia que vaig tenir...
0: Home, a veure, 24 hores incomunicada, tampoc
1: jo,
0: han sigut jo, setmanes,
1: sí,
0: o mesos.
1: Tot, bueno, va ser una experiència que...
0: Vostè la va viure malament.
1: Sí, sí, la vaig viure molt malament i clar, vaig tenir la necessitat...
0: Què em fas d'aquesta experiència?
1: Sí. Jo va ser un episodi que vaig oblidar, la veritat, però clar, quan em vaig trobar amb el Nacho Salazar, que és un director estupendo de teatre que m'havia dirigit diverses vegades al Montacargues allà a Madrid, el Nacho em va dir: ostres, Lali, aquí tienes un material sensacional, para hacer algo, con esto podemos hacer algo. Mm. Digo, Nacho, no sé, això ens vam trobar a Saragossa, que estàvem
0: a fer algo de quedar-se 24 hores sense mòbil,
1: sí,
0: fins que em va tenir un de nou.
1: Sí, sí, sí, sí, perquè ja això em va passar a Gràcia, vull dir que tampoc no estava jo, no, a Gràcia.
0: Bueno,
1: jo
0: això passa
1: allà,
0: tot arreu, eh?
1: Clar, clar, 24 hores, és una experiència que no
0: desitjaré. I d'aquí entreu una peça?
1: I aquí en traiem una peça, comencem a treballar, vam estar gairebé 2 anys treballant en aquesta peça, i bé, gràcies també a una residència que vam tenir, que ens van,
0: sí,
1: a Navarra.
0: Residències,
1: llavors,
0: això que els donen com una beca, uns,
1: sí,
0: diners,
1: exacte,
0: i vostès se'n van a algun lloc.
1: Exacte, sí. Llavors, per fi vam... Llavors, si et sembla, faré una... L'addicció, es diu la peça.
0: Ah, es diu l'addicció.
1: L'addicció. Si et sembla, faig una petita mostra perquè veieu un tastet.
0: Molt bé.
1: Un tastet. Mm. Estàs fent caixes? Perdona, estàs fent caixes? T'estic veient. Estàs fent caixes? No, les estic cobrint, les caixes. Però des de quan hi ha hagut caixes? Ens mudem. Ens mudem? Jo no sabia que ens mudàvem. Doncs ens mudem. I per què no m'havies dit aquesta caixa? Quina caixa? Aquesta caixa? Aquí no hi ha cap caixa. Doncs jo la veig. És una caixa plena de records. No em facis riure. records, quins records? Els records els tinc aquí, a on? En aquest mòbil. Vaig perdre el mòbil. Per què m'ho recordes ara? Per què em parles de caixes? Per què em parles de mòbils? Per què? Per què? Què? Qui és? Algú ha trucat? No ho sé. Dóna'm el mòbil, t'ho demano, sisplau. No, el vaig perdre. El vaig perdre, ja no tinc cap mòbil. Fosc.
0: Uf, és molt intens. El que passa que veig que ha canviat el tema del robatori per perdre el mòbil.
1: Va ser una llicència dramatúrgica que em va dir el Nacho que podia ser molt més interessant. Eh?

0: seguim parlant de la tecnologia que no és infal·lible, no, la tecnologia falla. Clar. A vegades fallem nosaltres, però a vegades falla la tecnologia.
1: Moltes vegades,
0: que en realitat és com si falléssim nosaltres, perquè la tecnologia és un invent de l'ésser humà, no?
1: D'acord, sí.
0: La naturalesa... No sé, la naturalesa.
1: Què és la naturalesa?
0: Què és la naturalesa? No ho sé. El cas és que al llarg de la història de la humanitat s'han descobert moltes coses i se n'han creat encara moltes més, però al final, jo dic una cosa, Judit, la primera persona que va veure com funcionava la roda,
1: sí,
0: no va poder veure com funcionava la roda, en un cotxe, perquè es va morir molts milers d'anys abans.
1: Clar,
0: perquè dic
1: clar,
0: una cosa, la tecnologia està molt bé, però no evita que ens morim. Ens fa viure una mica millor en determinades coses, però també mata la tecnologia, m'entens?
1: Perquè tornes ara amb això de morir-se, és que no pot ser, o sigui, em sembla bé que hi pensis, però no pots dir a cada capítol. Vull dir, jo entenc que hi pensis, està molt bé,
0: sí,
1: vull dir, jo
0: bueno,
1: no, tu tens
0: sovint
1: tota la llibertat,
0: sí,
1: de pensar en la mort,
0: gran,
1: clar,
0: gràcies,
1: però no pots dir cada capítol que
0: ja,
1: ens morim.
0: Jo, bueno, jo ho dic perquè la gent se n'oblida, i va molt bé per relativitzar-ho tot. Quan tens un agòbio, dius, ens morirem, no? Perquè després també la gent li dona una importància a la vida. Ui, si la vida és molt important, i si ho és tan important, perquè no només hi ha justícia, sinó que també hi ha injustícia. Clar, si és tan important...
1: Perdona, sou la Charlotte, t'estàs flipant molt fort, perquè, vull dir, ara estàs en plan del parc, no sé, que les boomers com tu, vull dir que no sé de què esteu parlant, si no teniu ni puta idea, perquè vosaltres no teníeu mòbil abans.
0: Sí.
1: Vull dir que no podíeu quedar, no us podíeu reunir.
0: No, sí, clar que podíem quedar, clar que
1: puc. Ah, sí, com quedàveu?
0: Bueno, que doncs ens trucaven per telèfon fixe, que eren uns telèfons que anaven amb unes rodetes, que tu trucaves, bueno, i quedaves i t'esperaves. No...
1: Ja, però si després et sortia un imprevist i no et presentaves o què, llavors no podíeu quedar.
0: No podies avisar.
1: Vale, bueno, pues
0: no, doncs tu t'esperaves una estona i si l'altre no arribava, doncs marxava.
1: És igual, però tampoc, per exemple, no podíeu fer fotos. No fèieu fotos?
0: No, sí que fèiem fotos. Però,
1: ah, sí? Però com?
0: Bueno,
1: com?
0: Amb càmeres de fotos. Que
1: càmeres de fotos,
0: rodet,
1: això què és?
0: Després, càmeres de fotos...
1: Però això no podíeu... Però i on les penjàveu?
0: No les
1: podíeu penjar?
0: No,
1: ah, doncs ja està.
0: No les podíem penjar, però què té a veure? Què vol dir?
1: Però,
0: ja està.
1: Però que, on, no es podíeu fer selfies? No es fèieu selfies?
0: No, bueno, la selfie te la podies fer, no ens la fèiem.
1: I per què no?
0: Perquè les càmeres eren més gros... Bueno, perquè era un altre sistema i no hi havia d'això.
1: Bueno, és igual, però és que hi ha moltes coses que no podíeu fer. No podíeu escoltar música, tampoc.
0: Sí, home, escoltàvem música amb els Walkmans, escoltàvem música amb els
1: tocadiscos... Bueno, això què és?
0: Era com un caset que era portàtil...
1: Un caset? És que t'estàs inventant. És que m'estàs ratllant mogollon, és igual. És que esteu en plan del qual...
0: Et ratlles tu sola, tio.
1: De veritat, és que no tenia ni puta idea.
0: Hòstia, no tenim ni idea de res, si això realment és una certesa. El que sí que sabem és què fem quan la tecnologia ens falla, ens enfonsem. O sigui, és una cosa que no la superem.
2: Buenas tardes.
0: Sí, l'altra. Hola, què tal?
2: Buenas tardes.
0: Què tal?
2: Soy la senyora que canta.
0: Sí, sí, ens en recordem de vostè.
2: M'han citat.
0: Sí, sí, ha tingut... Sí, realment ha tingut algun hit ja que de moment no ens està portant molts problemes, però si seguim en aquesta línia pot ser que ens en porti.
2: Bueno, oiga,
0: sí.
2: Yo no me explico mi milonga.
0: No, yo no.
2: Yo vengo a cantar.
0: Gustar, por si usted estaba
2: vengo
0: contenta.
2: Vengo a cantar, sí, señora.
0: Sí, no em cridi, sisplau, que no suporto la gent que em crida.
2: Es que me está bien. Ah,
0: bueno, vengo a cantar,
2: no,
0: sí.
2: No.
0: Vale, bueno, ¿qué vol cantar? ¿Qué
2: tecnología. Usted le habla de tecnología.
0: ¿Vol cantar tecnología?
2: Sí, porque yo canto a las cosas, a las cosas tecnológicas que se han estropeado.
0: S'han?
2: Estropeado.
0: Ah, que s'han espatllat, sí.
2: Eso. Cuando se estropea una tecnología...
0: Sí. És el que ara el que jo preguntava, què passa quan se'ns espatlla alguna cosa tecnològica? Bueno, ens enfonsem, se'ns en va tot.
2: És una tristesa enorme.
0: És una tristesa i se'ns en va tot.
2: Porque a veces nos han acompañado muchos años.
0: Sí, però no només això, sinó per la utilitat pràctica, que de sobte bueno, aquella utilitat desapareix. No, no s'ha de tenir tampoc un amor pels objectes tan...
2: Hay que hacer un duelo, señorita.
0: Ah, sí?
2: Hay que hacer
0: no, senyorita,
2: un duelo.
0: Ja li dic...
2: Senyora,
0: sí,
2: senyora,
0: senyora.
2: Senyora!
0: Sí, senyora, sí, senyora Ferrer.
2: Bueno.
0: Sí, una cosa, vostè fa dol...
2: He traído piano,
0: sí?
2: En este momento, he traído el piano... Ah, aquí está, venga, vamos a dejar probar.
0: No, lo está probando.
2: Estoy probando, pero el do no va, está desafinado. Es igual, es igual. Vamos ahí, venga, que te sí. A ver, dígame usted, ¿qué es el atropellado? Es que lo oye, ¿no? Esta tecla no va bien. Bueno, sí, va. Oiga.
0: No, yo la siento.
2: Preciosa. ¿Qué se le ha estropeado a usted últimamente?
0: A mí, doncs mira, una cosa que se m'ha espatllat és la sandvitxera.
2: La sandvitxera? Mama, sí. La sandvitxera. La gent me llama per fer un bon duelo.
0: Però és molt, és molt estrany fer una cançó a una sandvitxera.
2: Vamos ahí, a esa. A tota la sandvitxera. Se nos han ido.
0: ¿Qué dices?
2: Una vez, a todas las sandwicheras que nos han ido alguna vez. Sí. A la gente que pueda haber sufrido una pérdida parecida y que desgraciadamente no lo quisiéramos para nadie. A todas esas sandwicheras que no volveremos a ver nunca más.
0: Sí, la introducción ya. Sí.
2: Sandwichera, ¿dónde estás?

0: Doncs amb aquesta cançó dedicada a la sandvitxera jo ho deixaria aquí. Un dia us explicarem com portem i com hem portat la tecnologia per arribar a fer aquest podcast. O no ho explicarem,
1: El que tu decideixis.
0: Sí. Una cosa, Judit, tu em pots explicar d'on treus les enganxines aquestes que m'envies pel WhatsApp? Les fas tu o això?
1: No, jo no les faig, però a mi me les envien. Hi ha gent que... O sigui, té moltes enganxines i no sé d'on ho treuen, com ho fan, però hi ha com un orgull, de tenir... Quan té, la gent que té enganxines guais s'encarrega de fer-te saber que té les més guais
0: La meva il·lusió que era saber com es feia,
1: no ho sé, si hi ha una aplicació, hi ha una aplicació que tu les pots fer, però a part hi ha una part creativa, no?, has de saber. I dic que hi ha gent que lo más de lo más és tenir un bon paquet d'enganxines.
0: I tu les copies d'aquesta gent i
1: a mi m'arriben unes quantes, sí, però jo són les que et reboto.
0: Tries les més xungues. En fi, si ens voleu enviar enganxines, ho podeu fer. Sí, ho poden fer. Ostres, tornen a trucar. Ja està bé, una mica. Hi ha una cosa, parlant de tecnologia, Judit, que es diu posar el telèfon en silenci, cosa que sembla que
1: sí,
0: no
1: però,
0: hi has
1: sí,
0: arribat.
1: Sí.
0: No hi has arribat. Ara trucaràs, ara... un moment que acabem. Un segon
1: vale,
0: que acabem.
1: Vale, d'acord. Espera, que mira, veus? Ara sí. Ja està silenciat.
0: Sí, ara ja està, que han trucat 5 vegades. Bé, nosaltres aprofitem aquest silenci per marxar. Tornem aviat. De fet, que tornem o no depèn exclusivament de la tecnologia, això és així. Moltes gràcies a totes per venir. Es nota que teniu temps lliure.
1: Con jamón y con queso, yo siempre

0: Bona nit.
1: Original, única, original, creativa, única, entenedora, creativa, divertida, intel·ligent, innovadora.

0: el 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
1: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
0: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
1: T'ho perdràs?
0: Més informació a futurfest.cat.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
6: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
7: Com?
8: Uf. Maduixa, taronja, préssec, cirera. Els sabors i les textures de sempre, amb ingredients com mai. Confitures de l'àvia, perquè la salut importa. I per gustos, colors.
9: La cuina empordanesa es distingeix per la varietat de sabors i contrastos. El mar dona un excel·lent peix i marisc, típic dels plats de la costa. La plana, fruites i productes de camp i horts. I la muntanya, les carns, els formatges i els productes silvestres. La barreja de tots ells és la materialització de l'anomenada cuina de mar i muntanya. Però la seva essència radica en la utilització de productes autòctons de molt bona qualitat. La carta del restaurant és un exponent d'aquesta qualitat, on la gastronomia catalana s'expressa en cadascuna de les receptes, en perfecta harmonia amb la restauració dietètica, baixa en calories, i vegetariana que respecta els sabors mediterranis i empordanesos, acompanyada d'una selecció de vins de collita pròpia i resumit en una proposta gastronòmica creativa amb serveis a la carta i menú del dia. També menús temàtics segons temporada i cuina de mercat. Tot això té un objectiu únic, el benestar i la satisfacció del visitant.
10: Pareu bé l'orella.
11: Benvingut, benvinguda a una nova meditació del quadern de meditacions. Per aprendre aquesta tècnica mil·lenària, aprendre a meditar amb el quadern de meditacions des de ben petits ens permetrà gestionar amb major èxit, un cop siguem grans, els successos de la vida. Trobaràs més informació a www.vilmamontoliu.com.

Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdonavides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La xarxa. Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai. Yeah, yeah,
3: yeah. Ara escolteu la història secreta. Doncs imagina't. Parcs de llegenda.
4: El Parc de la Serralada de Marina està situat dins l'àrea metropolitana de Barcelona. El poblat ibèric de les Maleses, a 450 metres d'altitud, és un dels tres poblats ibers del parc i on se situa la nostra llegenda. La llegenda de la noia de la Fona. Mentre pujaven cap al Puig Castellà per fer una visita guiada al poblat ibèric, van veure com el cel es cobria de núvols negres. Les busques de les hores i els minuts giraven tan ràpid que amb prou feines les podien veure. Sense entendre ben bé on eren ni com hi havien anat a parar, van sortir del poblat per una de les portes. La Gemma Hidalgo és arqueòloga i dirigeix l'Institut Montserrat Miró de Montcada per la investigació, conservació i difusió del poblat ibar de les Maleses. En sap molt de la història d'aquestes terres i també de la seva llegenda. Benvinguda, Gemma.
5: Bon dia, gràcies.
4: Explica'ns, d'on neix aquesta llegenda, la noia de la Fona?
5: Bé, doncs aquesta llegenda, i com tantes llegendes, són difícils d'ubicar en el seu origen, però el que és important és el missatge que porten i com permeten traslladar-te al passat i viatjar molts anys enrere.
4: No sé si els més petits han tingut a veure en la creació, si més no en la divulgació d'aquesta llegenda, per tal que es conegués la història del poblat ibar.
5: Tot i que potser en ocasions aquestes llegendes són producte de la ment de les persones adultes, sense cap mena de dubte, sempre estan pensades o focalitzades en aquelles persones, no?, aquelles personetes que et fan preguntes atrevides, preguntes que de vegades els adults no ens plantegem i que volem donar-los respostes. Els nens de vegades no tenen el coneixement que tenim els adults, però és molt important atendre les seves incògnites per tal de traslladar-los aquestes èpoques del passat que puguin entendre com milers d'anys abans hi havien també d'altres nens i quina era la seva manera de viure.
4: Èpoques del passat, per tant estem parlant de realitat, però també d'imaginació, que és el que tenen les llegendes. Quina part és real i quina part és imaginada en aquesta llegenda?
5: Clar, efectivament, sempre tenim alguns components que són necessaris per tal de poder fer efectiu aquest viatge al passat. I sense cap mena de dubte, aquest tipus d'elements són la màgia, per exemple, no? Elements màgics que permeten fer aquests viatges al passat, però que un cop s'ha fet el viatge, tot allò que explica la llegenda, tot allò que mostra o tot allò que ens permet imaginar pot estar fonamentat en el que la investigació científica ens proporciona. Com vivien, com vestien, què menjaven o com eren les seves cases.
4: Clara, ho deies, no? Un viatge en el temps que ens permeten fer les llegendes són un recurs per conèixer la història, com també ho és l'arqueologia, un recurs. Fins a quin punt l'arqueologia ens pot ajudar a conèixer fins i tot la climatologia d'altres èpoques?
5: Bé, doncs l'arqueologia com a ciència, no?, absolutament completa, ens permet obtenir tot tipus de dades, no?, dades materials a través dels objectes, a través dels diferents fòssils que ens donen informació, per exemple, sobre quin tipus de fauna va habitar en el parc fa 2.300 anys, però també, òbviament, es poden aconseguir resultats al voltant de l'analítica de llavors, el que s'anomenen granes, que permeten reconstruir la vegetació que, per exemple, hi havia a la serralada i, com no, també la climatologia que podia condicionar el creixement d'unes espècies o unes altres.
1: Ha canviat molt aquesta climatologia, tota aquesta vegetació? És gaire diferent de la que tenim avui en dia al parc de la Serralada de Marina?
5: Doncs, malgrat estiguem parlant d'un marge de temps de 2.300 anys, el canvi no és especialment gran. La presència del pi pinyoner, típic del Mediterrani, així com espècies conreables a la vora del poblat de les Maleses, com per exemple seria la vinya, no? Els ibers...